0: Tu vas al teu ritme i Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Maxi Flash, Flash, Randy Libre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM. Yeah.

0: què tal? Molt bon dia.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Ja va.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash, flash FM.
2: La que manda.
0: Doncs vinga, benvingut, benvinguda. Així comença el Flash Matí d'aquest dilluns 13 de juliol. Som-hi! Ella...

0: han aconseguit de nou. Quevedo i Elvis Crespo es mantenen en aquesta casella, la primera de les 45 de la nostra llista del calibre 45. La Graciosa. Vinga, perfecte, tio.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Amb el número 1 de la setmana engeguem un nou Flash Matí.
2: No us espanteu.
0: No, no.
2: Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Molt bé, tu.
2: El Flash Matí.
0: Bueno, doncs, efectivament, és el que toca, posar en marxa tota la maquinària d'aquest programa, d'aquest Flash Matí. Edició dilluns 13 de juliol del 26. Serà mateix les 6 i 5 minuts. Ella allà, UA. El crit de guerra de l'Elvis Crespo, que és qui acompanya el Quevedo amb la Graciosa. Tota aquesta setmana, de nou, els tindrem liderant la llista oficial de Flash FM, perquè és la cançó més votada per tots i totes vosaltres a flashfm.cat. Aviam, doncs, quant de temps més s'hi queda, si està en aquesta casella. Nosaltres feliços, contents de la vida, de que sigui el nostre número 1 i també de que hagi sigut la primera de tantes i tantes cançons que aniran sonant al llarg d'aquest matí de dilluns. Nova setmana en marxa, segueix aquesta onada de calor. No sé, vosaltres, espero que hagueu passat un cap de setmana de meravella, de somni, i que pugueu, doncs, començar la setmana amb un somriure pensant en tot el que heu fet aquest cap de setmana, no pensant, potser, en tot el que heu de fer aquest dilluns. Però, bueno, escolta, fem-ho fàcil, eh? Tenim aquí molta música, evidentment som el Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Sense fotre gaire xapa, hi ha cançons, per exemple, de la Noel, dels Tallets, de Maluma, de Shakira, de Bad Bunny, bueno, i moltes novetats, molts salseos d'artistes Flash, eh? Tenim salseos de Bizarrap, tenim salseos de Bad Bunny. Tenim també un concurs que de seguida posarem en marxa, perquè avui i cada dia d'aquesta setmana us estarem regalant entrades pel Branch Electronic Festival.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
3: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: En tot cas, això ja de seguida ho posarem en marxa, us explicarem la mecànica del concurs, la pregunta que podeu contestar a través del WhatsApp. I tota aquesta història la terrem de seguida. De moment donem el tret de sortir d'aquest Flash Matí.

Maluma amb una de les seves cançons més icòniques. Así lo quiso el destino, mami. Un dels himnes del 2017 del Maluma, anomenat Felices los Cuatro. L'escolteu a Flash FM. Som al Flash Matí d'aquest dilluns, aquest 13 de juliol del 2026. Gràcies per ser-hi amunt. Vinga, va. Fem-ho fàcil. Tenim molta música per aquells i aquelles que ja esteu fent els primers quilòmetres de la setmana o els últims de la nit, si aneu de tornada. Això no s'atura, ja sabeu, de 6 a 11. Ara amb el Romeo Santos, Prince Royce, Sona Dardos.

0: Aquest és el Coti per Coti dels Tiets, un dels himnes de Catalunya de fa 3 estius. Amb la tonteria, adéu-n'hi-do, eh? Avui de nou torna a sonar en aquesta primera hora del Flaix Matí del dilluns 13 de juliol del 2026. Avui engega el concurs que us pot portar de gratis per la cara al Brands Electronic Festival. Oh my God, ojo, perquè és un regal molt totxo aquesta setmana. Cada dia de la setmana regalem entrades dobles per anar aquest agost al Brands Electronic Festival. Pam, pam, pam, pam, pam. Ja sabeu, aquest festival de música electrònica que aquest any estarà ubicat al Parc del Fòrum de Barcelona del 7 al 9 d'agost. Brands Electronic Festival. Flaix FM és l'emissora oficial. I cada matí a Flaix FM aquesta setmana tindreu entrades per anar al primer dels 3 dies de festival, el dia 7 d'agost, aquell divendres, a veure, per exemple, artistes com Maupi, Miss Monique, per exemple, Paul Kalkbrenner, a Lloro, també estarà Jeff Mills, dels mítics del Tecno Caitranada, bueno, un show tremendo, al Parc del Fòrum de Barcelona. Brands Electronic Festival. Vinga, si algú vol participar, ja pot començar a respondre a la pregunta d'avui. Volem saber quina excusa posaríeu a la feina per poder faltar i anar al Brands Electronic Festival.
1: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Quina excusa posaríeu a la feina, al vostre o la vostra jefa, al vostre jefe, per poder faltar a la feina i anar d'una, de cara al Brands Electronic Festival. Ui, espera. Ara. S'ha espantat l'ordinador i tot, S'ha espantat. Quina excusa posaríeu a la feina? Vinga, va, 628-06-0513. La pregunta d'avui, si voleu participar a aquest concurs i anar per la patilla aquest estiu al Brands Electronic Festival.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Vinga, va, el dilluns comença i ho fem també amb la Shakira, que no podia faltar avui, evidentment. En aquest cas, amb Burna Boy. Dai, dai, bon dia! Yeah.

Aquest és l'Anuel i tota la seva colla de col·legues, el Daddy Yankee, la Karol G, el J Balvin i l'Ozuna, l'any 2019, amb el Xina, la disco per Riando. 6 i 27 minuts ara mateix d'aquest dilluns. Bon dia, escolteu Flash FM, escolteu el Flash Matí. De seguida repassem l'informatiu abans que ve Don Ivor Rat.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són 6:45. Els bombers han treballat tota la nit en l'incendi forestal que s'ha declarat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a la Vall d'Infern, Aiguamúrcia. Segons dades provisionals dels agents rurals, hi afecta unes 114 hectàrees, el 99% superfície forestal entre Aiguamúrcia, Querol i Pontons. La prioritat dels bombers és contenir l'últim terç dels flancs dret i esquerre, ja que la seva propagació podria impactar cap a nuclis habitats. Protecció Civil ha situat aquest diumenge 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim a l'alerta del risc d'incendi. Són xifres, però, que queden lluny dels registres de la setmana passada en què hi va haver diversos incendis. Per posar-ho en perspectiva, dijous 9 de juliol eren 223 els municipis en el nivell màxim. I tercera mort en menys de 48 hores a les platges catalanes, l'última la d'un home de 54 anys i nacionalitat francesa que s'ha ofegat aquest diumenge mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries. Ja són 12 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Els esports. Jannik Sinner ha revalidat el títol de Wimbledon que va aconseguir l'any passat. L'italià ha començat perdent, però ha estat capaç de capgirar el marcador. Ja té 5 trofeus del Grand Slam i als 24 anys es consolida com el número 1 del tennis mundial. I en futbol, des de Dallas, ha parlat en les últimes hores Joan Laporta, que hi és per veure el partit de semifinals entre Espanya i França d'aquest mundial. El president del Barça ha assegurat que Rafinha continuarà a l'equip i ha confirmat el fitxatge de Adeyemi.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Duki i Emilia, tots junts fins a dir Los del Espacio, que és el títol també d'aquesta cançó que avui doncs, fem servir per anar començant i posant els primers temes d'aquest dilluns 13 de juliol del 2026. Som al Flash Matí. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Bon dia, Héctor.
0: Què tal? Com ha anat el cap de setmana, tio?
1: Bastant bé. Mira, he anat a la platja perquè amb aquesta calor,
0: ja.
1: Si no et refrescaves una mica, doncs potser et mories.
0: Bueno, feia falta intentar evitar-ho, en tot cas.
1: Ah,
0: i, efectivament, refrescar-se. Molt bé. Què s'ha d'esperar d'aquest dilluns? La onada de calor encara és la segona o hem passat a la tercera, ja?
1: Doncs estic una mica desubicat respecte a si és la segona encara o estem a la tercera. Jo crec que serà més aviat la tercera, perquè en aquest cap de setmana hi ha hagut aquest peron més o menys de temperatures superextremes, i aquesta setmana doncs, les temperatures tornen a pujar dia rere dia. Sembla ser que entre dimecres, sobretot dimecres i dijous, tornarem a tenir aquest pic de més calor. De moment, avui les temperatures seran bastant altes, però sobretot a punts del Pla de Lleida. Però avui la novetat d'aquesta onada de calor sobretot serà que tindrem molta xafogor, és a dir, portarà força humitat, sobretot a punts del litoral i del prelitoral, i ens faran suar de valent, i també ens portarà pols en suspensió, bastanta pols en suspensió des del nord d'Àfrica, per tant, quedarà un ambient bastant de merda, si em permets l'expressió.
0: Literalment,
1: perquè
0: no?
1: Perquè més enllà de sol i pols en suspensió i xafogor, poca cosa més podem esperar d'avui dilluns i segurament dels propers dies, així que ja veus com està el panorama meteorològic.
0: Quin xou, molt bé. Doncs així comencem aquesta setmana. I ara tant. Mateix, què marquen els termòmetres?
1: Doncs mira, a Barcelona tenim 26 graus, a les Borges Blanques 22, de Rius a l'Alt Empordà 21 graus, i a Sant Pere Ribes al Garraf 23 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Apugem una miqueta més la temperatura. Gràcies, en aquest cas, a Bad Bunny.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
0: O per culpa de Bad Bunny, com vulgueu vosaltres interpretar-ho. Sona Baile Inolvidable, el Flash Matí d'aquest dilluns. Vinga, va.

0: Aquest és el so del Juan Magán amb el seu electro latino de fa literalment més d'una dècada, eh? Mal de amores al Flash Matí d'aquest dilluns. Bon dia a tothom, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per ser-hi, eh? Aquí l'Héctor Ortega, un plaer fer-vos companyia, acompanyar-vos, de fet, mai millor dit, en aquestes primeres passes d'una nova setmana que avui estem engegant. I el Flash Matí ho fem amb entrades pel Brands Electronic Festival d'aquest estiu. Tenim entrades dobles al llarg d'aquesta setmana del Brands Electronic Festival, tremendo festival de música electrònica ubicat a Barcelona, al Parc del Fòrum, del 7 al 9 d'agost, amb artistes com Kei Trenada, Jeff Mills, poca broma, Jeff Mills, Mau Pi, Miss Monique, Paul Kalkbrenner, i aquí tenim entrades dobles. Avui volem saber, quina excusa posaríeu a la feina per faltar i poder assistir al brunch?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Va, digueu la vostra. Quina excusa posaríeu a la feina per poder assistir al Brunch Electronic Festival? 628 060513. De seguida repassem les primeres respostes del dia. Abans tenim aquí, esperant per sonar, a Bizarrap.
2: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Ja s'està parlant de les seves futures music sessions. Això també en parlarem avui, eh? Perquè ja és el seu, ja és el seu. En aquest cas, però, recuperem la music sessions número 0 amb la cabra, amb el Daddy Yankee. Bon dia.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: Hem estat analitzant algunes llistes de cançons de l'estiu d'anys enrere. L'any següent del Tiburón va ser la d'Enrique Iglesias, la de Bailando. Hauríem de parlar del Dragostea Dintei. Opa.
2: Voy a hacer un corra.
1: Tu te'n recordes d'això, no?
3: Opa.
2: És un tremendo temazo, això.
3: Ai, passa guarrillo. Opa.
1: Jo havia de fer un corra. Són aquelles cançons que envelleixen malament, eh?
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Que

0: cap del meu nom. Però que voldries tenir
1: fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100
1: fucking money, man.
0: 100 o del dòlar dintre la ment
1: fucking money, man.
2: Aquesta és una de les cançons de la Rosalia de quan encara no veia tants bitllets de 100. Ja m'agradaria a mi tenir-ne algun també. Això no, no en conec gaire. És Rosalia milionària, el Flash Matí. Escolteu, Flash FM, és dilluns. Engeguem una nova setmana, mai millor dit, amb Elena Rous i Manuel Turizo. La setmana.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi a Los Gallardos, Almeria, que va començar a cremar la tarda de dijous. Així ho ha anunciat el president de la Junta d'Andalusia aquest diumenge. Després de 3 dies de tensió màxima, la millora de les condicions meteorològiques ha permès als bombers aturar l'avenç de les flames durant la nit i matinada. El balanç del foc és tràgic, amb 12 morts confirmats fins ara i 7.000 hectàrees cremades. Així doncs, el risc d'incendi es manté aquest dilluns amb 72 municipis en nivell 4. Es mantenen les restriccions amb 8 espais naturals i Protecció Civil ha limitat l'activitat al medi natural i ha suspès les obres a les carreteres als municipis del Pla Alfa en nivell 4. Aquesta setmana està previst que torni la calor intensa i el nombre de municipis en risc extrem podria tornar a pujar. I aquesta matinada els Estats Units han tornat a atacar l'Iran i han obert una nova espiral d'atacs, la tercera aquesta setmana, quan encara no fa ni un mes de la signatura del memoràndum de pau a Suïssa. Teheran ha respost atacant infraestructures nord-americanes a la regió del Golf i ha anunciat que torna a tancar el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, un bloqueig que els Estats Units ha negat. Els esports. Jannik Sinner ha revalidat el títol de Wimbledon que va aconseguir l'any passat. L'italià ha començat perdent, però ha estat capaç de capgirar el marcador. Ja té 5 trofeus del Gran Slam i s'ha consolidat com a número 1 del tennis mundial. I en futbol, des de Dallas, ha parlat en les últimes hores Joan Laporta, que hi és per veure el partit de semifinals entre Espanya i França d'aquest mundial. El president del Barça ha assegurat que Rafinha continuarà l'equip i ha confirmat el fitxatge de Adeyemi.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Ha sido Patito, a Isana Mena, Lola Índigo, aquestes dues artistes que podrien perfectament consolidar-se com a les creadores del tema d'aquest estiu, eh? No sé, no sé. Jo crec que sí, que és una de les que més sonarà, sens dubte. És el mega crack també aquesta setmana. Anament amb la Mimi, eh? Patito, per engegar nova hora del Flash Matí. Ara mateix són les 7 i 5 minuts. Bon dia a tothom. Aquells i aquelles que ara esteu intentant aquí, doncs, connectar neurones, eh? De dir, hosti, nen, quin cap de setmana més intens. I ara toca començar de nou a treballar, aixecar el país. Bueno, va, fem-ho fàcil. Som el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí l'Ortega, va. Que tenim per vosaltres aquesta setmana entrades perquè aneu al Branch Electronic Festival. Poca broma, eh? Branch Electronic Festival. Flash FM és l'emissora oficial. I tota aquesta setmana us estarem regalant entrades. En aquest cas, el Flash Matí pel dia 7 d'agost. El divendres 7 d'agost. Amb Jeff Mills, amb Maupi, Paul Kalkbrenner, Caitranada. Molts més artistes, evidentment, que estaran actuant al Parc del Fòrum de Barcelona. La pregunta d'avui, quina excusa posaríeu a la feina? Doncs per poder faltar i per poder assistir al Branch Electronic Festival. Hola!
1: Hola, bon dia. Avui no podré venir a la feina. És que haig d'anar al veterinari amb el meu gosset Pepe.
0: Ai, pobra.
1: Se li ha trincat un queixal i està molt malament. Gràcies.
0: Jo crec que cola, eh? Jo crec que ningú sospitaria de res, eh? Quina excusa posaríeu a la feina per poder faltar i poder assistir al Branch Electronic Festival? Hola.
2: Muy buenos días. Mira, estoy aquí escondido ahora justo en la empresa.
0: Ah, perfecto.
2: Y una de las mejores excusas que yo creo para asistir a este pedazo de concierto es decirle que necesito los días de mudanza.
0: Ah, la mudanza.
2: Tal cual. Justo los días que necesito de borrachera, de fiesta, pim, pam. Vale, salud.
0: Venga, salud, clar que sí, home. El tio, a més, amagat a la feina, eh? Bueno, el tema de la... Sí, la mudança també és una bona excusa, no?, per posar-li al teu jefe per faltar a la feina, o què? És la pregunta d'avui. Què li diríeu al vostre jefe per poder faltar a la feina i assistir al Branch Electronic Festival? Us hi estem convidant. Tenim entrades dobles perquè aneu el divendres 7 d'agost.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Mare meva, quin tros de festival. Tros de festival. Ho estarem fent així al llarg de la setmana. El despertador de Flash FM. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Bon dia, vinga, va.
3: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: I amb el Daddy Yankee. Recuperem una de les seves mítiques del 2004. Lo que pasó, pasó. Bon dilluns, vinga. Bon dilluns, vinga.

Manso és el Gordo amb Rainer Zombel. Aquesta proposta s'anomena Loco Loco. I sona, evidentment, al Flash Matí de Flash FM. Gairebé un quart de vuit ara mateix. I want you. Tenim molta música per tots i totes vosaltres, aquells i aquelles que ja us heu posat en marxa. Eh? I que, evidentment, no voleu que algú us estigui aquí taladrant el cap de bon matí. Per favor, no, per favor. Per això poseu Flash FM. Bravo, gràcies. Sona Tini. Amb dos amantes. Ella...

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flaix FM, emissora oficial.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
5: Sona bé.
4: 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Andorra, Flaix FM 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flaix.
13: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
14: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
13: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
15: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
16: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
15: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
17: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
0: Flaix FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Aquest és el Manuel Turizo acompanyant a la Mimi, la Lola Índigo, en aquesta proposta de fa un parell de temporades 2024 anomenada Mil Coses. L'escolteu a Flash FM. Com esteu? Bon dia, vinga.
1: Si a tu t'agrada la benzina...
2: La gasolina...
3: Flash.
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Va, combustibles a tope i els primers quilòmetres del dia s'han de fer, evidentment, amb aquest programa. Som el Flash Matí, el que us posa més música des de les 6 i fins que siguin les 11 d'aquest dilluns. Avui és 13 de juliol del 26. Sona J.C. Reyes, Loquita. Loquita.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. Els bombers han treballat tota la nit en l'incendi forestal que s'ha declarat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a la Vall d'Infern, Aiguamúrcia. Segons dades provisionals dels agents rurals, ja afecta unes 114 hectàrees, el 99% superfície forestal. La prioritat dels bombers és contenir l'últim terç dels flancs dret i esquerre, ja que la seva propagació podria impactar cap a nuclis habitats. I tercera mort en menys de 48 hores a les platges catalanes, l'última la d'un home de 54 anys i nacionalitat francesa que s'ha ofegat aquest diumenge mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries. Ja són 12 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Els esports. Jannik Sinner ha revalidat el títol de Wimbledon que va aconseguir l'any passat i s'ha consolidat com a número 1 del tennis mundial. I en futbol, des de dalt, ha parlat a les últimes hores Joan Laporta, que hi és per veure el partit de semifinals entre Espanya i França d'aquest mundial. El president del Barça ha assegurat que Rafinha continuarà l'equip i ha confirmat el fitxatge de Adeyemi.
0: Especial informatiu.
1: Amb l'augment del risc d'incendis forestals durant els mesos de més calor, es recorda la importància d'adoptar mesures de prevenció i d'autoprotecció al medi natural. Abans de fer activitats a l'aire lliure, és recomanable consultar el nivell de risc del Pla Alfa i seguir les restriccions vigents, així com evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc. La prevenció i la responsabilitat de tothom són essencials per protegir les persones, el territori i el patrimoni natural. D'altra banda, del 17 al 26 de juliol, el Palau de la Generalitat acull una nova edició del Festival Internacional de Carilló de Barcelona amb 6 concerts al Pati dels Tarongers a càrrec d'intèrprets de referència internacional. La programació combina obres clàssiques, contemporànies i tradicionals amb homenatges a Antoni Gaudí, Pau Casals i convida el públic a descobrir la riquesa sonora i la versatilitat d'aquest instrument singular en un entorn patrimonial únic. Una proposta cultural que converteix les nits d'estiu en una experiència musical única oberta a tots els públics.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Asdiu se vuelve loca, una de les històries més mítiques explicada per en Juan Magán l'any 2012. Una mica d'electro latino per aquest dilluns 13 de juliol del 26. Som al Flash Matí. Molt bon dia. Aquí l'Ortega. Passen 5 minutets ara mateix de 7:45. I aquest cap de setmana, el proper cap de setmana, es presenta super, super interessant, eh? Perquè ara que diu allò de se vuelve loca, doncs us podeu tornar també bojos amb nosaltres. A Quart, eh? Tota la vila de Quart, al costat de Girona, aquest divendres tindrà allà els DJs de Flash FM. Bravo! Flash on Tour a terra de nou aquest proper divendres, 17 de juliol, a la Festa Major de Quart, a la plaça de les Terrisseres, amb en Sergi Domena, el Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. No hi falteu, que tenim moltes ganes de tornar a estar amb vosaltres.
1: És molt difícil resistir-se al poder del llit.
2: Per això aquí tenim tot el poder del ritme. Flash Matí.

0: Una d'aquestes cançons del BL en solitari que han arribat a tot el planeta. No tiene sentido. 7:38 minuts ara mateix d'aquest dilluns, d'aquest 13 de juliol. Estem engegant aquesta nova setmana amb el ritme del Flash Matí amb vosaltres. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Què tal, com estàs?
0: Molt bé, tio. I amb aquesta calor també, que sembla que no té final.
1: És sufocant. És sufocant. No té final perquè anem enllaçant onades de calor una amb l'altra.
0: Ja.
1: I aquesta setmana doncs tornarà a pujar i força la temperatura. Però és que la novetat d'aquesta vegada és que no serà una calor tan seca com la setmana passada. Tindrem bastanta xafogó, sobretot a punts del litoral i del prelitoral. I també ens acompanyarà doncs la pols en suspensió africana.
0: Ah, sí.
1: Que deixa doncs aquest ambient és una miqueta fastigós, si em permets l'expressió. I, bueno, doncs poca cosa més. Avui un dia amb molt sol, núvols alts, i aquesta pols que ens acompanyarà bona part de la setmana, ja us ho aviso.
0: Molt bé. Això és la típica cosa que dius, hòstia, ara si plou, plou fang.
1: Correcte,
0: però no
1: ha de ploure, doncs sí.
0: Ja.
1: Ens queda el fang a sobre la nostra, però ja, bueno, de totes maneres...
0: El respires.
1: Exacte, el respires, la qualitat de l'aire baixa bastant. I ja veieu tu, quin estiu, eh? Déu-n'hi-do que estem tenint.
0: Ja.
1: Ja toca que plogui una mica, sisplau.
0: I és segona onada de calor. Tu vas dir que realment aquesta setmana no començava una altra, o sí que és tercera oficial?
1: Doncs encara està una mica en dubte. Jo crec que serà més aviat la tercera, perquè aquest cap de setmana sí que s'hauria com aturat l'anterior. Llavors podríem arribar a considerar que aquesta seria la tercera onada de calor. Això segurament ho sabrem entre avui i demà, però en qualsevol cas la temperatura tornarà a pujar moltíssim, sobretot entre dimecres i dijous.
0: Vale, ho marquem al calendari. Repassem temperatures d'ara mateix.
1: Doncs mira, Santa Coloma Caral ara 20 graus, els Hostalets de Pierola a l'Anoia 22, a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre 25 graus i mig, i acabem el Pont de Suert amb uns agradables 12 graus.
0: Perfecte.
1: Aquí sí que et fa fresca.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada.
0: I un matí de fi.

ni para passar el rato. Jay Wheeler es diu de lejitos en aquesta ocasió amb el remix, la remescla posterior del porto-riqueny Omar Kurz. De lejitos, remix de Flash FM, el flash matí d'aquest dilluns, d'aquest 13 de juliol del 26. Passen un parell de minuts ara mateix, de 8:15. Allà on sigueu, al mapa. Gràcies per triar també avui Flash FM. Sona Equip Vudú, JC Reyes, sona Me Mareo. Bon dia!

0: Això només passa al Flash matí.
1: Hola.
2: Ara
3: hola,
2: sí.
3: Bon dia.
2: Què tal, com et dius?
1: Bon dia, Mireia. Ja era hora, madre mía. Llevo ja grabando desde febrero.
3: Mare, no, em fot la bronca a nosaltres.
2: Escolta, què vols que faci, Mireia? Agafem la primera trucada que arriba.
1: Ja. Està complicat.
2: Bueno, però està molt bé, perquè ja te l'has endut avui. És, al final, és qüestió d'insistir.
3: Està superindignat.
2: No pensis ara mateix, t'agafem les dades, vale?
1: Gràcies. Menos bon dia.
3: Bon dia, Mireia. Oh, que grande.
2: Mireia, menos mal, eh?
1: Sí.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
4: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
5: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
4: I se't transmet el fred a la mà?
5: Suposo.
4: Oh.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
12: Ah, no? I com us ho heu fet?
11: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
12: Ui, sí! No sento res.
13: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart a Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
14: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
15: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
14: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
16: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
17: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
16: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
17: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
16: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

aquesta cançó de fa 3 estius que avui recuperem de nou al Flash Matí de Flash FM. Nova setmana en marxa i aquesta setmana cada dia al Flash Matí i en general a Flash FM us regalem entrades perquè aneu aquest estiu al Brunch Electronic Festival. Això ho dic perquè estigueu atents i atentes al programa perquè de seguida us recordo la manera de fer-ho. La mecànica d'aquest concurs que us pot fer, doncs, ara gratis al Brunch Electronic Festival aquest estiu. No desconnecteu, vale? Sona Batiel i Chenzo Corleone.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi a Dos Gallardos, Almeria, que va començar a cremar la tarda de dijous. Així ho ha anunciat el president de la Junta d'Andalusia aquest diumenge. Després de 3 dies d'atenció màxima, la millora de les condicions meteorològiques ha permès als bombers aturar l'avenç de les flames durant la nit i matinada. El balanç del foc és tràgic, amb 13 morts confirmats fins ara i 7.000 hectàrees cremades. Així doncs, el risc d'incendi es manté aquest dilluns amb 72 municipis en nivell 4. Es mantenen les restriccions amb 8 espais naturals i Protecció Civil ha limitat l'activitat al medi natural i ha suspès les obres a les carreteres als municipis del Pla Alfa en nivell 4. Aquesta setmana està previst que torni la calor intensa i el nombre de municipis en risc extrem podria tornar a pujar. I aquesta matinada els Estats Units han tornat a atacar l'Iran i han obert una nova espiral d'atacs, la tercera aquesta setmana, quan encara no fa ni un mes de la signatura del memoràndum de pau a Suïssa. Teheran ha respost atacant infraestructures nord-americanes a la regió del Golf i ha anunciat que torna a tancar el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, un bloqueig que els Estats Units ha negat. Els esports. Jannik Sinner ha revalidat el títol de Wimbledon que va aconseguir l'any passat. Ja té 5 trofeus del Gran Slam i s'ha consolidat com a número 1 del tennis mundial. I en futbol, des de Dallas, ha parlat a les últimes hores Joan Laporta, qui és per veure el partit de semifinals entre Espanya i França d'aquest mundial. El president del Barça ha assegurat que Rafinha continuarà l'equip i ha confirmat el fitxatge de Adeyemi.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Aquest és, de nou, el número 1 de la setmana. Torna a repetir casella, torna a mantenir-se com el líder indiscutible de la llista de Flash FM. Quevedo! En aquest cas, amb l'Elvis Crespo, La Graciosa. Bon dia, què?
1: En La Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: La vida és menys sabrosa sense la guitarra de l'Elvis Crespo. Pobre tio, la va perdre l'altre dia quan havia de venir a Barcelona.
2: Bueno, estoy aquí en el aeropuerto de Barcelona, feliz porque la gira ha sido todo un éxito, pero a la vez triste porque la guitarra con que grabé La Graciosa, la canción La Graciosa, la traje para tocar en los conciertos, no aparece la guitarra.
0: No aparece,
2: la guitarra
0: no.
2: Tiene una, me la firmó Quevedo, fue la guitarra que utilicé para el video. Y ustedes saben, aquí...
0: ¿Dónde está la guitarra, Elvis?
2: Rogándole a Dios que me dé la oportunidad de encontrarla. La guitarra de La Graciosa, perdida. Se me perdió en Portugal, en Milán. Y aquí estoy en Barcelona a ver si la encuentro.
0: La guitarra de La Graciosa, perdida.
2: Que aparezca, le dejo saber.
0: Bueno, doncs escolta, ànims, Elvis. Sabem que va cancel·lar el concert del Poble Espanyol del passat 7 de juliol. No sé si és perquè no trobava la guitarra, no la va trobar mai més, o per un altre tema. Però bueno, en tot cas, ànims, Elvis, ànims. 8 i 7 minuts, així engeguem nova hora d'aquest programa del Flash Matí de Flash FM. Aquí l'Héctor Ortega, què tal, com esteu vosaltres? Bé, el cap de setmana? Espero que sí, eh? Espero que hagueu tingut un fin de meravellós, que hagueu pogut carregar piles i que tothom estigui ja ara mateix a tope, va.
3: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: I si us fa falta, doncs, que algú us espavili una miqueta, apugeu el volum de la ràdio que sona a Ugel amb el Moving to the Sun.

0: Tremendo himne, Rihanna, Where Have You Been? Del 2011, Flash FM, Flash Matí. Va, que és dilluns. 13 de juliol. Flash FM és emissora oficial del Branch Electronic Festival. Branch Electronic Festival, ho has escoltat perfectament. I és que us hi estem convidant a l'edició d'aquest proper agost a Barcelona, al Parc del Fòrum. 7, 8 i 9 d'agost, Flash FM us convida al Branch Electronic Festival. La pregunta que avui heu de contestar a través del WhatsApp del Flash Matí és la següent. Aviam quina excusa posaríeu a la feina vosaltres per poder faltar un dia tonto, saps? I anar gratis al Branch.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Quina excusa posaríeu, us patillaríeu a la feina per poder faltar i anar gratis al Branch Electronic Festival. Les entrades les posem nosaltres. 628-060513. De seguida repassem alguna d'aquestes bogeries que esteu enviant abans. Hem de fer sonar de nou al Benito. Nueva Yol! Sí,

0: Flash FM.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma en el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. La setmana que ve, els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent, perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Ai, sangria, sangria del Simón.

0: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
1: Ja tens el val escolar de 70 euros?
2: 70? Vols dir 60, oi?
1: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més. Andorra. Flash FM 93.8.
3: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
4: Hola, molt bon dia. Doncs ara trobem trànsit dins de la carretera General o avinguda Salou en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
6: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
7: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna al Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci en Desport.
8: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
10: Escoltes el Flash Matí.

0: Escoltes a El Baifo, l'àlbum del Quevedo. En aquest cas amb la nova línia, El Capritxoso. Són les 8 i 25 minuts. Ara mateix escolteu en directe el flash matí d'aquest dilluns 13 de juliol del 26.
1: Vale.
0: I a més avui, amb entrades perquè aneu al Brunch Electrònic Festival d'aquest estiu, us estem convidant al Festival de Música Electrònica més totxo d'aquest estiu. A Barcelona, Parc del Fòrum de Barcelona, Brunch Electrònic Festival, amb Mau Pi, Miss Monique, Kai Trenada, Paul Kalbrenner, Jeff Mills i molts altres artistes. Les entrades del Flash Matí són perquè aneu el dia 7 d'agost. I la pregunta és, quina excusa posaríeu a la feina per faltar un dia i poder anar-vos a escapar-vos al Brunch Electrònic Festival?
2: Bon dia, Flasheros, què tal? Vinga, doncs, a veure, per aquestes entrades del Brunch.
0: Sí, va, una excuseta.
2: Bueno, a veure, excuses com a tal, és difícil, perquè mai ho he fet.
0: Va, alguna s'ha d'acudir, eh?
2: Però jo què sé, diria que el nen se m'ha posat malalt.
0: Vale.
2: I que no tinc ningú per cuidar-lo i que...
0: T'has d'escapar.
2: I que tinc que faltar.
0: Molt bé, em sembla una bona excusa, clar.
3: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Hola.
4: Hola, Flash, bon dia.
0: Què tal, tio?
4: Doncs l'excusa que sempre funciona és tu vas al cap i dius que tens mal de panxa, que has passat una mala nit, que estàs que despertes al lavabo i tu ja et donen la baixa... Per un parell o tres de dies, com a gastroenteritis,
0: i a passeu. És una molt bona idea, també. Una altra. Hola, bon dia.
5: Ei, bon dia, macos.
0: Què tal?
5: A veure, no podré vindre a treballar, que m'han avisat a última hora que tinc a la sogra de part.
0: Ah, està molt bé. 628-06-0513. Excuses per faltar a la feina i anar al Brunch Electrònic Festival. David.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barcelona. La Copa del Món UCI de BTT a Palarinçal va posar ahir el punt i final a la seva 11a edició amb la disputa de les proves de Cross Country Olímpic. L'esdeveniment va registrar una assistència superior a la de l'any passat, coincidint amb la cloenda, i es va oficialitzar la continuïtat de la competició al nostre país fins al 2029 amb la signatura de nou contracte. En l'àmbit esportiu, Adrien Boitschis i Jenny Riesveld es van imposar en les categories Elite, mentre que Paul Schelk i Valentina Corbi van guanyar en categoria sub 23. L'andorrà Roger Torné va finalitzar en 36a posició. Parlem del secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forner, que considera que l'aposta per l'aeroport de la Seu d'Urgell i la gestió compartida amb la Generalitat de Catalunya dona bons resultats. Forner destacava l'augment sostingut del nombre de passatgers durant els darrers anys i apunta que aquest 2026 es podrien superar els 20.000 usuaris. Aquesta xifra encara podria créixer si es posa en marxa una nova connexió amb país. Destacar que la ministra d'Afers Exteriors, Imma Thor, ha explicat que el projecte per impulsar una zona econòmica especial a Mérens-les-Vals continua en una fase inicial. Segons ha indicat, encara no s'ha localitzat un nou emplaçament després que el terreny previst inicialment presentés limitacions que impedeixen desenvolupar-hi la iniciativa. A Andorra la Vella, el projecte Rex Catering, impulsat pel Comú d'Andorra la Vella per aprofitar els aliments sobrants als àpats destinats als padrins de Calones, compleix el primer any de funcionament amb un balanç positiu. Durant aquest període s'han recuperat 617 kg d'aliments, una quantitat equivalent a més de 3.000 racions que d'una altra manera s'haurien malbaratat. I Andorra es prepara per afrontar aquesta setmana la tercera onada de calor d'aquest estiu. Davant la previsió d'un nou augment de temperatures, el Servei Meteorològic ha activat avisos que afecten a tot el país, una alerta que serà de nivell taronja a les zones centrals i sud del país, mentre que al nord serà groga. La previsió també apunta a la possibilitat de ratxes de vent destacades.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder, 93.8 FM. Andorra, 93.8. Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: temazo, Temazo del Pitbull i del Chris Brown de l'any 2012. Això es diu International Love. Som al Flash Matí de Flash FM. Què tal? Bon dia. No sé on esteu ara mateix, què esteu fent o com esteu de perjudicats després del cap de setmana, Però aquí intentarem que el dilluns sigui fàcil.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: 13 de juliol, ara mateix passen 6 minuts de 2:15. Bon dia, som-hi.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Es diu Dorayakis, Flashy Ice Cream, 31 fam. Pegaos al Flash Matí.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Ara mateix són les 8 i 38 minuts d'aquest dilluns. Hem de parlar del temps. Jan Ponsa, bon dia.
3: Bon dia, Héctor. Què tal, com estàs?
1: Has pogut superar correctament, satisfactòriament el cap de setmana o què?
3: L'hem superat i tant. I a més, bé, perquè he anat a la platja, a la Costa Brava, concretament, a refrescar-me una mica davant de tota aquesta calor tan infernal, que de fet la calor doncs ha seguit perquè feia molta xafuga aquest cap de setmana,
1: sí,
3: sobretot a bona part del litoral, i sembla ser que aquesta setmana, doncs, això continuarà.
1: Doncs què s'ha de saber a part d'això de cara a aquest dilluns?
3: Doncs mira, aquest dilluns doncs tornem a tenir un augment de la temperatura a bona part de Catalunya i també, novament, doncs arriba aquesta xafuga que comentava ara, també amb la novetat de la pols en suspensió sahariana, que ens deixarà doncs aquest cel bastant fastigós, si em permets l'expressió, sí, bastant brut, tot plegat. Però bueno, no s'esperen pluges avui, dia assolellat, núvols alts, i atenció, perquè aquesta setmana, penya, la temperatura seguirà pujant, per tant, aneu agafant paciència amb tot allò que pugueu, perquè la cosa s'anirà complicant,
1: ja,
3: sobretot entre dimecres i dijous, amb, novament, temperatures molt altes, eh?
1: Tenim perpetuada aquesta onada de calor, eh?
3: Sí, realment és una cosa ja crònica.
1: Déu-n'hi-do. Repassem temperatures d'ara mateix, Jan.
3: Anem a Miami, però a platja, al Baix Camp, amb 26 graus, al Dover, al Baix Ebre, 25, a Castellnou del Bages, al Bages, evidentment, 23 graus, i a Nulles, a l'Alt Camp, 22 graus.
1: Escolta, la frase del dia la tens aquí preparada o què?
3: Absolutament sí.
1: Fot-li canya, Jan.
3: Com més pedres trobi pel camí, més gran serà el castell que aixecaré amb aquestes.
1: Com... A veure, torna-hi.
3: Torno a dir. Com més pedres trobi pel camí, més gran serà el castell que aixecaré amb aquestes.
1: Està molt bé, clar que sí.
3: Perquè davant les adversitats que t'ajudin a construir un nou futur.
1: Ara ho has dit. Vinga, tio, fins ara.
3: A pensar.
1: Som-hi.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
5: Sona bé.
4: 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Vinga, va, que el dilluns millora. Cançó a cançó. Si més no, això intentem aquí al Flash Matí. Ara amb la Karol G. Si antes te hubiera conocido.

0: la cançó de Mobile Joe. És l'artista que haureu imaginat que és francès, correcte. És un artista flash ara mateix, i aquesta cançó, doncs, evidentment, havia de sonar avui a Flash FM, a Flash Matí, per començar bé aquest dilluns.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
0: I això continua, Som al Flash Matí del 13 de juliol, 3 quarts i 2 minuts de nou. Juan Magán, Omar Montes, Ayer la vi, amunt!

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Marc, arribaré tard. Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
9: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta, he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
8: Ah, sí? Explica, explica.
9: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
8: Doncs me la descarrego avui mateix.
10: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de Feda Solucions.
11: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
12: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
11: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
11: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Som This is Flash FM.

Pepsi, Psycho i Arcángel. Es diu Exclusivo Remix. L'escolteu a Flash FM, Flash Matí, edició dilluns 13 de juliol. Què passa, com esteu? Molt bon dia, vinga. Tenim ara mateix preparada una samarreta. La nova samarreta del Flash Matí, però heu de saber també, molt important, que aquesta és l'última setmana de la temporada. Per tant, avui regalem una de les últimes 5 samarretes del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ronda. De seguida podeu trucar, vale?

0: FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 9. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi a Los Gallardos, al Maria, que va començar a cremar la tarda de dijous. Així ho ha anunciat el president de la Junta d'Andalusia aquest diumenge. Després de 3 dies de tensió màxima, la millora de les condicions meteorològiques ha permès als bombers aturar l'avenç de les flames durant la nit i matinada. El balanç del foc és tràgic, amb 13 morts confirmats fins ara i 7.000 hectàrees cremades. Així doncs, el risc d'incendi es manté aquest dilluns amb 72 municipis en nivell 4. Es mantenen les restriccions en 8 espais naturals i Protecció Civil ha limitat l'activitat al medi natural i ha suspès les obres a les carreteres als municipis del Pla Alfa al nivell 4. Aquesta setmana està previst que torni la calor intensa i el nombre de municipis en risc extrem podria tornar a pujar. I aquesta matinada els Estats Units han tornat a atacar l'Iran i han obert una nova espiral d'atacs, la tercera aquesta setmana, quan encara no fa ni un mes de la signatura del memoràndum de pau a Suïssa. Teheran ha respost atacant infraestructures nord-americanes a la regió del Golf i ha anunciat que torna a tancar el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, un bloqueig que els Estats Units ha negat. Els esports. Jannik Sinner ha revalidat el títol de Wimbledon que va aconseguir l'any passat. L'italià ha començat perdent, però ha estat capaç de capgirar el marcador. Ja té 5 trofeus de Grand Slam i s'ha consolidat com a número 1 del tennis mundial. I en futbol, des de Dallas, ha parlat en les últimes hores Joan Laporta, que hi és per veure el partit de semifinals entre Espanya i França d'aquest mundial. El president del Barça ha assegurat que Rafinha continuarà l'equip i ha confirmat el fitxatge de Dede Yemi.
0: Sona el Mega Crack. Crack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Ha sido Petit Toa, la cançó de l'Anna Mena, acompanyada de la Mimi i la Lola Índigo. Aquesta setmana com a mega cracks a Flash FM i probablement serà una de les cançons més escoltades, més ballades aquest estiu. Petit Toa, Anna Mena, som al Flash Matí. I és el moment d'obrir línies, perquè avui també tenim per vosaltres una samarreta de les noves del programa. Bueno, noves, portem tot l'any amb aquestes samarretes por la mañana café, por la tarde ron. I què passa? Doncs aquesta és l'última setmana de la temporada i això vol dir que tenim 5 samarretes, literalment 5 samarretes comptades. Si algú d'aquí vol una d'aquestes últimes, ultimíssimes 5 samarretes, si en voleu una, truqueu.
1: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Aviam qui se l'emporta avui. Hola, què tal?
2: Hola.
0: Hola, bon dia, com et dius?
2: Hola, bon dia, Tània.
0: Tània, tu des d'on truques? Aviam.
2: Jo truco des de Santa Susana.
0: Tània de Santa Susana. Tu saps com és aquesta samarreta del Flash Matí o no, Tània?
2: Hola, tarda.
0: Ara. Efectivament, Tània, t'emportes la samarreta, una de les últimes. T'enviem un fort aplaudiment des de l'estudi, Tània. Enhorabona, bravo.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Escolta, tu no agafes vacances o què, tia?
2: Sí, la setmana que ve.
0: Ah, molt bé. Ah, mira, gairebé com nosaltres, eh? Ja ens queda poc també aquí per agafar vacancetes, Tània.
2: Sí,
0: guai.
2: Sí, estem ja a la porta, ja.
0: I a què et dediques? A què treballes tu?
2: Jo d'auxiliar administrativa.
0: Ah, molt bé. Doncs escolta, Tània, t'emportes una de les últimes samarretes. Ara mateix tens a molta audiència amb enveja. Sana, però amb enveja, eh?
2: Ole.
0: Sens dubte. Escolta, no pensis que ara t'agafo les dades, vale?
2: Vale, perfecte, moltíssimes
0: gràcies.
2: Fins ara, adéu.
0: Nova hora en marxa, som al Flash Matí. Sona Tini, Emília.
1: Flash, els matins són del Flash Matí.
0: Sona l'original. A tothom, gràcies per ser-hi. Molt bon dilluns. Perdó.

Gordo, amb Rainer Zombel. I want to. El Flash Matí, el Flash FM. Bon dia! Dilluns en marxa, 13 de juliol. Això continua i de seguida al lloro us regalem entrades pel Brunch Electronic Festival. Quina setmana, eh? Estem a tope, tu. La casa per la ventana. Aquesta setmana entrades pel Brunch, també. D'aquí una estona us recordem la pregunta del dia. Abans, sona Farruko, sona Ya pa' qué. Ya pa' qué.

0: sexy and I know it.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
3: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona continua la programació del Festival Grec amb propostes com el Retrat de Dorian Gray, el Teatre Romea o el número 16 dels Arcans Majors a la Sala Beckett. El 19 de juliol al Mercat de les Flors hi arriba el 30è Circ d'Hivern, la Gran Plantada de la Companyia Escarlata. Més enllà de Barcelona, el 3 de juliol, el 15 de novembre, també podeu descobrir el projecte Perifèric.

0: àrea cultural, amb activitats repartides per diferents municipis de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols, del 10 de juliol al 19 d'agost, s'hi celebra una nova edició del Festival Porta Ferrada. I a Capmany, el 18 de juliol, la plaça mossèn Eduard Simón acull l'espectacle Fast, Cuentas Corrientes. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
4: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Ja tens el val escolar de 70 euros?
8: 70? Vols dir 60, oi?
7: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
9: Què et passa?
10: Que no em tanca la maleta.
9: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
10: Bé, si trec uns quants banyadors...
9: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Andorra. Flash FM. 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja la trobem circulació fluida a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
17: Flash FM. Flash.
18: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
19: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
20: Ah, no? I com us ho heu fet?
19: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
20: Ui, sí! No sento res.
21: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
22: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
23: Dijous 16 de juliol torna l'Afterwork a Anyós Park. Les millors pool parties es viuen amb Joycey i Ángel de Andrés, que fusionaran hits i estils musicals com house i techno. De 5 a 10, vine a viure l'estiu com toca.
22: El millor Afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
17: Flash FM.
18: Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
24: Flash. Escoltes el Flash Matí.

0: Després va crear això que es diu Peligrosa, i que avui doncs, l'hem fet servir de nou a Flash FM per aixecar el país en aquest dilluns 13 de juliol. El lloro que avui estem regalant-vos entrades pel Brunch Electronic Festival, perquè Flash FM és l'emissora oficial i això, doncs, escolta, només podia tenir una conclusió, i és que havíem de regalar sí o sí entradetes del 7 al 9 d'agost a Barcelona, Parc del Fòrum, si voleu veure Jeff Mills, Caitranada, Paul Kalkbrenner, Mau Pi, Miss Monique. Nosaltres al Flash Matí us regalem entrades pel primer dels 3 dies, per divendres 7 d'agost. La pregunta, quina excusa posaríeu a la feina per faltar aquell dia a treballar i poder anar gratis al Brunch Electronic
1: Festival?
0: Bon dia,
1: Flasheros!
0: Hola!
1: Bon dia, Flash!
0: Què passa?
1: Pues mira, a veure si tinc sort i em toca les entradetes pel Brunch.
0: A veure, una excusa,
1: i,
0: va!
1: I mira, pues jo diria que estic molt malalta i que estic vomitant i amb una passa. Tinc una passa i no puc anar a treballar.
0: Molt bé.
1: Una veritat, no em trobo gaire bé.
0: Anda que no.
1: Bueno, bon dia a tots.
0: Vale, gràcies pel missatge. Doncs mira, és una bona excusa, per què no? Aviam.
2: Bon dia, flasheros.
0: Hola.
2: Pues mi excusa seria, jefe, hoy no falto. Me recluta la música.
0: Me recluta la música, wow.
2: Y con eso pues me podría ir de concierto tranquilamente.
0: Ajá.
2: No sé luego cómo se lo tomaría mi jefe a la hora de volver, pero bueno. Venga, a ver si tengo suerte y me tocan las entradas. Gracias.
0: Merci pel missatge. Home, tu imagina't veure Mau Pi, per exemple, o Paul Kalkbrenner. Màgic. O, per exemple, Jeff Mills. Déu-n'hi-do. Brunch Electronic Festival. Quina excusa posaríeu a la feina per faltar aquell dia, no?, i poder anar gratis al Brunch. Aviam.
3: Hola, placeros. Què tal? Aquí des de l'autoscola.
0: Ah, molt bé.
3: Mireu, jo els diria que la nit anterior estava molt deprimit i vaig tenir que sortir de festa i que el dia següent, pues, que no, que estic fatal.
0: Ja.
3: Per què no? Per què no ha de ser algú bo, no? Sempre ha de ser algú dolent, que et trobo malament. Què us sembla?
0: Molt bé, m'agrada el teu exemple, per què no?
4: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: He de dir que heu matat a moltes iaies amb els vostres missatges, literal, eh? Hi ha molta sogra també perjudicada, eh? Excuses per anar al Brunch, 628-0605-13. Som al Flash Matí, sona Manuel Turizo, va! Otra mà.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La Copa del Món UCI de BTT a Palarinçal va posar ahir el punt i final a la seva 11a edició amb la disputa de les proves de Cross Country Olímpic. L'esdeveniment va registrar una assistència superior a la de l'any passat, coincidint amb la cloenda, i es va oficialitzar la continuïtat de la competició al nostre país fins al 2029 amb la signatura de nou contracte. En l'àmbit esportiu, Adrien Boitschis i Jenny Riesveld es van imposar en les categories èlit, mentre que Paul Schelk i Valentina Corbi van guanyar en categoria sub 23. L'andorrà Roger Torné va finalitzar en 36a posició. Parlem del secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forner, que considera que l'aposta per l'aeroport de la Seu d'Urgell i la gestió compartida amb la Generalitat de Catalunya dona bons resultats. Forner destacava l'augment sostingut del nombre de passatgers durant els darrers anys i apunta que aquest 2026 es podrien superar els 20.000 usuaris. Aquesta xifra encara podria créixer si es posa en marxa una nova connexió amb país. Destacar que la ministra d'Afers Exteriors, Imma Thor, ha explicat que el projecte per impulsar una zona econòmica especial a Mérens-les-Vals continua en una fase inicial. Segons ha indicat, encara no s'ha localitzat un nou emplaçament després que el terreny previst inicialment presentés limitacions que impedeixen desenvolupar-hi la iniciativa. A Andorra la Vella, el projecte Rex Catering, impulsat pel Comú d'Andorra la Vella per aprofitar els aliments sobrants als àpats destinats als padrins de Calones, compleix el primer any de funcionament amb un balanç positiu. Durant aquest període s'han recuperat 617 kg d'aliments, una quantitat equivalent a més de 3.000 racions que d'una altra manera s'haurien malbaratat. I Andorra es prepara per afrontar aquesta setmana la tercera onada de calor d'aquest estiu. Davant la previsió d'un nou augment de temperatures, el Servei Meteorològic ha activat avisos que afecten a tot el país, una alerta que serà de nivell taronja a les zones centrals i sud del país, mentre que al nord serà groga. La previsió també apunta a la possibilitat de ratxes de vent destacades. We'll be right back.

Bunny amb el seu Moscow Mule. El tio està acabant ja la gira, el tour de Vi Tirar Más Fotos. Aquest passat cap de setmana va estar a Estocolm, a Suècia, i no sé si sabeu que sempre surten allà uns guitarristes, uns músics a tocar algunes melodies doncs, que la gent coneix i tal. I allà a Estocolm van fer la melodia d'un dels temes de Avicii. Trobo que va ser un detall molt, molt interessant per part del Bad Bunny. Escolteu Flash FM, va, som al Flash Matí, dilluns 13 de juliol, i això no s'atura.

0: Una cançó que s'enganxa d'una manera impressionant. Mike Towers, Unana Mas, és el títol d'aquesta cançó. L'escolteu a Flash FM, emissora oficial del Cher Festival, precisament amb Mike Towers com un dels caps de cartell. I estan a punt d'esgotar entrades, val a dir, eh? És ara o mai, 24 i 25 de juliol. Queden molt pocs dies perquè el Parc del Fòrum de Barcelona s'ompli d'estrelles, com per exemple Mike Towers o Omar Kurz, o De La Fuente, o Juan Magán, o Lola Indio, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més artistes. Entreu a sharefestival.org, sharefestival.org, i assegureu-vos la vostra entrada abans que sigui massa tard. Teniu més info al seu Instagram, @sharefestbcn, @sharefestbcn. Flash FM és l'emissora oficial. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Què tal, com estàs?
0: Ai, quina calor, Jan. Com ha anat el fin de, tio? Què tal?
1: Doncs mira, la veritat és que bastant bé, perquè he pogut anar a la platja a refrescar-me una mica, perquè déu-n'hi-do quina calor, quina xafogó, sobretot xafogó ha fet aquest cap de setmana. Sí que ha baixat una miqueta la temperatura. Ha passat una mica la història, la onada de calor de la setmana passada, que déu-n'hi-do quines temperatures ens va deixar. Sembla que aquesta setmana anem cap al camí de lo que podria ser la tercera onada de calor de la temporada.
0: Bueno, podria no, serà, no? Vull dir, és una cosa fixa, no?
1: Fa bastanta pinta, perquè cada dia la temperatura anirà pujant més a bona part de Catalunya. I ja veieu, avui un dia, doncs, mira, força assolellat, amb el pas d'alguns núvols alts, i sobretot la novetat, també, estem parlant de la pols en suspensió africana, que ens deixa aquest ambient així més brut i bastant fastigós, si em permets la paraula. Però bueno, ja plourà algun dia i ja tornarem a respirar com toca.
0: Bon, de moment ens hem de quedar amb el starter pack d'aquest estiu calorós i càlid fins a més no poder.
1: Fins a l'infinit i més enllà.
0: Correcte. Repassem temperatures d'ara mateix.
1: Doncs mira, a Olot tenim 21 graus, en Pau de Segúries 19, a Os de Balaguer, a la Noguera, 28 graus, i a Cardona, al Bages, 20 graus.
0: Molt bé, Jan, fins demà, tio.
1: Vinga, fins demà, cuideu-vos, família.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Efectivament, aquí comencem el dia, la setmana amb ritme, i és que l'Omar Kurz va fer la remescla d'Alt de Lejitos, de Jay Wheeler, i sona així. Ja, jo no...

de llegenda, una història del reggaeton, feta persona. La despedida del 2010, aquesta la sabeu de sobres, de principi a fi, o què? Adiós. No, no, aquí al contrari, aquí us diem hola, benvinguda, benvingut, si acabes de connectar amb nosaltres, som el despertador de Flash FM, som el Flash Matí, aquí l'Ortega, 9:49 minuts ara mateix d'aquest dilluns 13 de juliol. Avui estem posant en marxa aquesta nova setmana, gràcies per ser-hi. Setmana que acabarem també ben amunt, perquè aquest dissabte són... Bueno, és el dia en què Flash FM aterra a les festes del Carme d'Empúria Brava, la nostra cita anual, habitual, amb tota la gent d'Empúria Brava, Flash on Tour, aquest dissabte, festes del Carme i Flash FM, doncs la passaremos bien, Serà una tarda, vespre, nit molt xula. Començarem cap a les 9 del vespre, d'acord? Estarem al passeig marítim, amb la platja de fons, guapíssim, el Miquel González, el Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. Festes del Carme, Empúria Brava. Aquest mateix dissabte, 18 de juliol, és el dia del Flash on Tour. Tenim moltes ganes i moltes samarretes també que hi portarem, evidentment. Sora Batial, així engeguem aquesta nova setmana, dilluns, amb el seu Dame. Som-hi!

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
6: Sona bé.
5: 4,3 litres de consum al 100.
6: Sona Qashqai e-Power.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno Nissan.
5: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
7: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, sóc on vull i sobretot amb qui vull.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
10: Les millors braves d'Andorra?
11: No vagis al Barra Mars.
10: Un bon bacallà al Pil-Pil.
11: No el demanis al Barra Mars.
10: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
11: Oblida tant del Barra Mars.
10: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
11: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
10: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
12: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
13: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
12: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
14: Flash! Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Escoltes el Flash Matí.

0: Granate, des de l'àlbum més recent d'aquest xaval, que és la primera de la seva història, 21, Ugel, Moving to the Sun. L'escolteu al Flash Matí, què tal?
1: Flash!
2: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Bé, va, tothom amunt, arribarem a les 10 d'aquest dilluns amb BL, West Coast i Obi on the Drums i La Plena. Era...

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 10. Més de 270 efectius dels bombers i una setantena de vehicles han treballat tota la nit en l'extinció de l'incendi forestal que crema entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Al matí s'hi han incorporat 4 mitjans aeris. L'incendi, que continua actiu, s'ha originat a Aiguamúrcia diumenge a la tarda en una zona coneguda com la Vall d'Infern i crema també els municipis de Pontons i Querol, on s'ha ordenat per prevenció l'evacuació de diversos nuclis habitats mentre que es manté el confinament d'unes 2.500 persones. Així doncs, el risc d'incendi es manté aquest dilluns amb 72 municipis en nivell 4. Es mantenen les restriccions en 8 espais naturals i Protecció Civil ha limitat l'activitat al medi natural i ha suspès les obres a les carreteres dels municipis del Pla Alfa en nivell 4. Aquesta setmana està previst que torni la calor intensa i el nombre de municipis en risc extrem podria tornar a pujar. I aquesta matinada els Estats Units han tornat a atacar l'Iran i han obert una nova espiral d'atacs, la tercera aquesta setmana, quan encara no fa ni un mes de la signatura del memoràndum de pau a Suïssa. Teheran ha respost atacant infraestructures nord-americanes a la regió del Golf i ha anunciat que torna a tancar el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, un bloqueig que els Estats Units nega. Els esports. Jannik Sinner ha revalidat el títol de Wimbledon que va aconseguir l'any passat. L'italià ha començat perdent, però ha estat capaç de capgirar el marcador. Ja té 5 trofeus del Gran Slam i s'ha consolidat com a número 1 del tennis mundial. I en futbol, des de Dallas, ha parlat en les últimes hores Joan Laporta, qui és per veure el partit de semifinals entre Espanya i França d'aquest mundial. El president del Barça ha assegurat que Rafinha continuarà l'equip i ha confirmat el fitxatge de Adeyemi.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash!
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és, de nou, el número 1 de la setmana, el número 1 de la llista de Flash FM, el calibre 45. El Quevedo des del Baifo.
1: Échate pa acá.
0: Una de tantes, d'aquest tio.
1: Te veo en la graciosa.
0: En la graciosa.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: I si vols que sigui encara més sabrosa, imagina't escoltar el Flash matí des de la graciosa, Però cosa força incompatible, primera, perquè Flash no arriba a les Canàries, a no ser que sigui a través de l'aplicació i tal. I per segon, i en segon lloc, que si te'n vas a les Canàries és per estar de vacances, per tant, no tens per què escoltar el Flash matí. Però, bueno, o sí, o sí. Perquè nosaltres estem aquí, a altra banda, sigueu on sigueu, al mapa, i evidentment, doncs, ens és indiferent el pla que tingueu sempre i quan estigueu connectats i connectades sempre amb el Flash matí i amb Flash FM al llarg del dia. De fet, aquesta és l'última setmana de la temporada. Això vol dir que el proper dilluns arrencarà, engegarà el Flash matí d'estiu, El lloro, que ja ho tenim aquí, això. El que sí és cert és que no us deixarem sols ni soles en cap moment, al llarg de l'estiu. No!
2: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash matí.
0: Vinga, va, aquí l'Ortega, 10 i gairebé 7 minuts. Engeguem la cinquena hora del Flash matí d'aquest 13 de juliol. Amb Aïssa, RUFV i Kremli. I una de les cançons del moment es diu Muchacha. Muchacha.

0: Emissora oficial i al Flash Matí tenim entrades perquè aneu al primer dels 3 dies, el divendres 7 d'agost. Brands Electronic Festival amb Maupi, Miss Monique, Kai Trenada, Jeff Mills, el loro, Paul Kalkbrenner, bueno, una quantitat d'artistes impressionant. I tenim el WhatsApp operatiu perquè digueu la vostra. Volem saber, vosaltres, quina excusa posaríeu a la feina per poder escapar-vos, eh? Quina excusa posaríeu al vostre jefe per escapar-vos un dia tonto i anar al Brands Electronic Festival.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Excuses, digueu la vostra. De seguida repassem alguna a través del WhatsApp 628-060513.
2: Acho PR es otra cosa.
0: De moment ens quedem amb el so de Bad Bunny. Acho PR es otra cosa. El tio ens hi convida cada cop que sona aquesta cançó. Voy a llevarte pa PR. Molt bon dia, va. Yo la...

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sherfestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sherfestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
4: Sí, digui'm.
3: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
4: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
5: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
6: 5, 6, 7, 8, va!
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
8: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
10: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces

0: Les fresques i senceres?
1: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
5: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda, al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
4: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

al Quevedo des de les Canàries i amb les Nueva Línia, aquesta formació, aquesta orquestra, diguéssim, que està tenint una miqueta aquí de diferències entre el que és la part de les cantants i la part dels de la gent dels instruments, vaja, la banda com a tal, l'orquestra com a tal, que sembla que se separen perquè no tenen clar els seus camins, però bueno. En tot cas, el Golpito, el flash matí d'aquest dilluns 13 de juliol. Molt bon dia a tothom. Sona Sopa de Cabra, Suimon DJ, Camins, Somnis i Promeses.

0: A Feu, This Is What You Came For. És una d'aquestes cançons que ja han passat a la història, jo crec, eh? Com a himnes de l'electrònica, en aquest cas, amb el Calvin Harris i la Rihanna. Som al Flash Matí de Flash FM, som emissora oficial del Brands Electronic Festival. I us hi estem convidant. Aquesta setmana al Flash Matí us regalem cada dia una entrada doble perquè aneu gratis al Brands Electronic Festival el divendres 7 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona per veure, per exemple, Jeff Mills. També està Paul Kalkbrenner, Mau Pi, Miss Monique, Kai Trenada i molts d'altres artistes. La pregunta que us fem avui és la següent. Quina excusa posaríeu a la feina per escapar-vos i anar al Brands Electronic Festival? Estem recollint excuses, aviam, va.
1: Bon dia, flasheros.
0: Hola.
1: Doncs, a veure, jo li diria al treball que em trobo malament. Que tinc vòmits i que he passat una nit molt malament i res, que no puc anar a treballar. Llavors aniria al Brands Festival.
0: Festival guapíssim, eh? Brands Electronic Festival, quina excusa posaríeu a la feina?
2: Eo. Bon dia, flasheros. Justament volem anar al Brans, uns companys de feina, o sigui que ens ve, vamos, al dedillo.
0: Molt bé.
2: I l'excusa que li va funcionar a un amic meu va ser dir que tenia cucs a l'estómac.
0: Ah, per favor.
2: Així que jo crec que la utilitzaríem. Aviam si tenim sort. Una abraçada.
0: Una abraçada també a tu i als cucs. No falla aquesta, segur que no poden dir res, eh?
3: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Va, quina excusa posaríeu a la feina per escapar-vos. Regalem entrades dobles pel Brands Electronic Festival el divendres 7 d'agost.
3: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Ara John Summit i Fercho, Chica 305. Bon dilluns. Quiero...

artista que ja darrere d'aquest èxit, d'aquest hit, jo crec que s'acabarà escoltant a tot arreu aquest estiu, eh? Malachi! Som al Flash Matí de Flash FM, bon dia! Allà on sigueu, i amb el pla que tingueu avui de feina o no, però també escoltant Flash FM, bravo si és el vostre cas, eh? Gairebé 11:15 ara mateix d'aquest 13 de juliol i d'un francès a un altre, en aquest cas a Mugel, i el seu so que no falla, indiscutible això. Jamaican, bam, bam, bon dia.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ja tens el val escolar de 70 euros?
4: 70? Vols dir 60, oi?
3: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
5: Pregunta fàcil d'una universitat, què és més important? Com hi entres o com en surts? Jo crec que la resposta és clara, eh? La resposta és que a Blanquerna el que compta és que en surtis preparat amb un títol i amb contactes professionals. A Blanquerna aprendràs amb una metodologia pionera, mirada humana i projecció internacional. Tota la info la teniu a blanquerna.edu. Més info a blanquerna.edu.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si a aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: Flash FM Andorra 93.8.
1: Escoltes el Flash Matí.

Lola Índigo, en aquest cas amb el Quevedo. Ja fa 3 estius aquesta cançó, 3 anys d'El Tondo, i ara mateix l'hem tornada a fer sonar en aquest flash matí de dilluns, eh? Nova setmana en marxa, que estem començant amb el bo i millor del ritme de Flash FM, ara canviant una miqueta de registre i ja pujant els BPMs, va! It's

0: Es diu Dos Amantes, la Tini des de l'Argentina, acompanyada d'Ulises Bueno, un xaval doncs, que no coneixíem fins ara, que ens l'ha presentat ella mateixa. Dos Amantes, al Flash Matí, de recta final, ja s'acaba el que seria el programa que us ha espavilat i despertat. Però és que la cosa aquí no s'atura, eh? Armand Maravalle, bon dia, xaval.
1: Què tal? Bon dia, Héctor, com estem?
0: El cap de setmana a la festeta també, tu, eh? Ja m'has explicat, ja.
1: Ara ho comentàvem. Si no he descansat gaire, me l'he passat bastant de festa, tant divendres com dissabte, allargant bastant. Per tant, ja. Avui vinc una mica també de dormidillo, però bueno, escolta, el tirarem endavant.
0: Però d'alguna manera també és la gràcia, no? Que si pares, ja tindràs temps de descansar.
1: Absolutament. Aquí a Flash FM som fans del
0: no cap parar.
1: De setmana. Sí, som professionals de la festa.
0: Literalment. Sí. Escolta, demà tornem al Flash Matí a partir de les 6. Demà repartirem més entrades pel Brunch Electronic Festival. Oh. Això li mola l'Armand, eh?
1: I tant, allà veureu.
0: I també més samarretes del Flash Matí, com sempre, en aquesta última setmana de la temporada. Fins demà, vinga!
2: Flash FM. Són les 11.

0: Mira que veníem avisant, eh? Us ho vam dir des de la primera vegada que us la vam posar fa uns dies, que aquesta cançó seria important, seria gran, es faria viral, seria famosa. I ho està sent, i per això és el nostre mega crack de la setmana. I ara, sisplau, música maestro, vinga, va, sí, l'ordinador vol... Ara! Ha costat avui, es nota que és dilluns, no passa res. Escolta, començant setmana, després del flash matí, ja marxa l'Héctor, i em quedo jo, que sóc el Maravall, per acompanyar-vos fins a les 4 de la tarda. Què tal, família, com esteu? Ei, content d'estar aquí després del cap de setmana, heu descansat? Sí? Doncs vinga, va, escolta, anem a fotre-li una mica de canya, una mica de ritme.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: I ara, si l'ordinador vol, també posarem la següent cançó. Sí que vol, sí que vol. Vinga, va, 11 i 4 del dematí. Bon dia, família, anem amb la Shakira i el Barnaboy. Això ja ho coneixes, es diu Dai Dai.

massivo, eh? Aquest tema del Daddy, el pare de tots plegats, eh? El pare de la indústria, més gran que el propi gènere, Daddy Yankee. Ens estem deixant l'esquena a aquesta hora del dematí per culpa del Limbo, sonant en directe a Flash, va que sí, vinga. Ai, quin mal d'esquena. Vinga, va, 11 i 10 del dematí. Què tal, família, com esteu? Voleu ritme? Doncs vinga, va, que... Aquí en tenim bastant. En tenim per estona, com per exemple... Aquesta de Mora i Cetangana. També tinc preparat Rau Alejandro i Omar Kurz. Per tant, en la propera estona, qui canviï d'emissora, no sap el que s'està perdent. Això és boníssim, tu. Vinga, va!

0: 8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
3: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
4: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
5: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
6: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
5: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

es nota que és estiu, eh? Mare meva, portem ja 13 dies de juliol. S'està passant volant el mes, eh? Portem ja gairebé la meitat i no ens n'hem ni assabentat. Serà pel ritme que portem a sobre, que ens passa volant tot. Normal, escoltant coses com aquesta, el DJ Gordo. Es diu així, el tio, eh? Amb això que es diu Loco, Loco, un crac aquest estiu. Ho escoltes només aquí a Flash FM, on tenim preparats, doncs, escolta, ritmes estiuencs, ritmes potents per la propera estona, en aquest matí de dilluns. Què tal? Esteu bé després del finde? Sí? Heu sobreviscut tots i totes? Després de tanta festa? Anem al tanto, eh? Encara prendrem mal algun dia d'aquests. Bueno, bueno. Vinga, va, abans de la Noel AA, anem amb el Relsby, que m'encanta aquesta. Es diu Tubacin.

una cançó que està sent imprescindible en qualsevol festa, encara que ja faci 3 anys que va sortir i s'ha quedat ja com un èxit que tothom, d'aquestes que tothom se les sap, tothom de memòria. Era la falda de Mike Towers, sonant just abans d'una altra cançó, aquesta d'aquesta temporada, i que també li farà il·lusió a bastanta gent. Sobretot els amants del K-pop.

Un clàssic del Bad Bunny, això ja, podríem dir-ho. Des del seu àlbum Yo hago lo que me da la gana, aquesta cançó una mica reivindicativa de la figura femenina. Jo perreo sola, tu. No em fa falta. Ves, home, ves. Jo ja m'apanyo. Està molt bé, això. 11 i 38 del dematí. És dilluns, 13 de juliol. Com esteu, família? Què tal heu començat la setmana? Aquí a tope, des de primera hora amb el Flash Matí. I encara seguint 24-7-3-6-5 amb tot el poder del ritme que fa falta. Tinc preparat que ve, doncs, la propera estona. Abans, un dels himnes d'aquest estiu és el de Lejitos en versió remix. Per tant, Jay Wheeler al costat d'Omar Kurtz.

Això que notes ara mateix al teu organisme són els efectes d'escoltar el poder del ritme. De cop i volta, una potència desmesurada que ha fet que ens tornem tots ara mateix bojos i boges. Clar que sí. Era Bennett, el productor alemany, amb aquesta versió, ja la coneixes, de Los Chicos del Coro. Boar-son-ton-xeman, ho direm en francès correcte, clar que sí. I escolta, entre mitos i flautes, d'aquí 11 minuts ens plantem a les 12 del migdia i ens haurem folit la primera hora del poder del ritme després del flash matí. I ho farem ara amb una mica canviant de rotllo, amb una mica de reggaeton que ens arriba des de Xile, on hi ha cada cop propostes més xules, eh? Aquesta és la del Kid Voodoo al costat del J.C. Reyes.

Era la Rosalía, molt ben acompanyada amb aquest Relación Remix, Sech, Daddy Yankee i J Balvin. Va, que ens apropem a les 12 del migdia. Es segueixes escoltant El Poder del Ritme. I al tanto ara, ja veuràs, eh? Perquè aquest cap de setmana hi ha hagut algú gros. Aquest cap de setmana a casa nostra hi ha hagut un concert que ha plegat més de 40.000 persones a l'estadi RCD de Cornellà. 40.000 persones gaudint de la gira conjunta que estan fent el Prince Royce i el Romeo Santos. No sé si algú de vosaltres hi haurà anat, però es veu que ha sigut absolutament tremendo.

0: el dissabte al vespre a Flash FM, escoltant el Calibre 45 amb l'Edgar Manchado, vau ser els primers i les primeres en descobrir, en saber la notícia de la setmana arreu del món, que és que la Graciosa de Quevedo repeteix per tercera setmana, un cop més, com a número 1 de la nostra llista, la llista més important del ritme. Enhorabona, Chato, molt bé. This is Flash FM. Oh, tres setmanes seguides, això no ho poden dir gaires cançons, eh? Per tant, escolta, una mostra més de la importància que està tenint aquesta cançó, aquest tema de La Graciosa a la nostra sintonia i arreu del món. Bueno, nova hora ja amb el nostre number one, 12 del migdia i 4 minutets. Què tal, família? Ei, com esteu?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo sé que és dilluns i els dilluns de vegades costen, però escolta, amb el nostre ritme costen una mica menys, això seguríssim. Ja us ho avanço, això està demostrat científicament. Vinga, va, Aisa, R-V-F-V, aquesta ja te la coneixes.

És Rau Alejandro amb el seu Diluvio. Mira, un diluvio és el que vindria bé en aquest país per ajudar una mica els bombers a apagar tots els incendis que tenim per aquí i per allà, que estan, doncs, destrossant la massa forestal d'aquest país aquests últims dies i setmanes. Bueno, va, molts ànims a tota aquesta gent afectada pels incendis. 12 i 10, escoltes Flash. En la propera estoneta, wow, una old school del Pitbull, també Omar Kurz, abans Cano.

0: un 8.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
3: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda, al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
2: Aquest cap de setmana, viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la

una cançó absolutament positiva, optimista, dona un missatge de tranquil·litat, com si fos això el fons de pantalla del Windows, aquell que es veia un prat verd amb un cel radiant. Dona sensació de tranquil·litat. És el Golpito, un dels èxits del disco del Quevedo, del Baifo. L'ha fet al costat d'unes noies que es diuen Nueva Línia. Vale, maco. Molt bé, escoltes Flash FM, concretament El Poder del Ritme, acompanyant-te durant tot el dia, bàsicament. Són, bueno, falten 3 minutets per arribar a quarts d'una. I anem amb més ritme. BL i Westcol.

consell molt bo, eh? Detrás de l'humo no se ve. No ens ho podria haver dit ningú millor que la Emília, Ludmila i Zeca a la producció d'aquest tema que es diu no se ve. Molt útil si estàs jugant al Modern Warfare o al Counter-Strike, eh? Tirar un fum i llavors entres, clar que sí. Així no et veuen. Va, que passem de quarts d'una. Escoltes Flash FM, escoltes el poder del ritme. Tinc preparat una mica de Batman. I què et sembla? Bé, oi? Doncs vinga, va, disfruta-la. Aquesta es diu EO.

Ara, clar que sí, una mica de festa, una mica de jaradeta. Amb el nostre estimat Luc R.A., la morotxa. Per si no sabeu què és una morotxa, us ho acabo de buscar, perquè no ho hagueu de fer vosaltres. Es veu que allà a Argentina, Uruguai i tal, es refereixen a una morotxa, a una dona de cabells foscos, de cabells negres. Per tant, traieu-la a ballar. Ara ja ho sabeu, tu. Queden 4 per arribar a 3 quarts d'una del migdia. Anem amb aquest tema que ho està petant. Es diu Maladia. Because everybody here is so sick. Say my name.

Bah, vaya subidón, qué bona, tu. Clar que sí, el Quédate, Bizarrap i Quevedo, la sessió número 52, un tema que va sortir fa 4 estius, però que continua sent imprescindible en una bona festa. De fet, jo aquest cap de setmana, dissabte a la nit, vaig estar a les barraques d'Arenys de Mar, i quan va sonar el Quédate, tothom embogit, eh? Com si acabés de sortir, com si fos l'estiu del 2022. Tothom cantant-la de pe a pa. Tothom se la sap sencera, clar que sí. Un tremendo hit. Vinga. Va, que ens apropem a la una. Després de Bizarrap i Quevedo, anem amb Manuel Turizo. Al costat de Capo, molt bona aquesta. Es diu Que Pecao. Flash.

Fuego, fuego, bastant fuego té aquesta, eh? Bizarrap amb el Daddy Yankee, que tot i portar anys i panys a l'escena, el tio continua bastant en forma, demostrant-ho aquí també. Concretament a la sessió número 0 de les últimes, tot i que, bueno, va traient el Bizarrap, es sospita que podria treure una nova amb el Bad Bunny. Bueno, n'estarem atents, si és veritat. De moment, però, ens quedem amb el Hugel, el Jamaican Bam Bam, per arribar a la 1 del migdia d'avui dilluns 13 de juliol. Som-hi!

0: podeu imaginar per aquí, per la redacció de la ràdio, aquests dies tothom està doncs, cantant aquesta cançó, cantant la tornada. Io Petito, ens ha entrat aquí com un huracà, aquest Petito, Anna Mena i Lola Índigo, una de les col·labos d'aquest estiu, sens dubte, tema important per la festa i també per aquesta emissora, que no és cap altra que la del ritme, que és Flash FM, sí senyors, que sonin els pitos. This is Flash FM. Això és una mostra inequívoca que hem començat nova hora amb el nostre megacrac, el Petito. Una del migdia i 4 minutets en aquest matí. Una mica rúfol, una mica tapadot per tot arreu. Una mica dilluns 13 de juliol del 2026. Que vinga, va, vinga.
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, sóc el Maravalle i t'acompanyaré fins a les 4 de la tarda. Anem amb una mica de dance, amb el Moving to the Sun.

Entra fineta aquesta, molt bé. De l'any pandèmic, 2020. La pandèmia que ens va privar de ballar això a les discoteques. Es deia La Curiositat, de Jay Wheeler, al costat de Mike Towers. Per sort, els DJs l'han seguit posant. Només faltaria, és un tamarro. Sona a Flash. 9 minuts passen de la 1. Anem amb Shakira i BL. Boníssima.

0: poder del ritme.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a cherfestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @cherfestbcn. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Marc, arribaré tard.
4: Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
5: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
3: Ah, sí? Explica, explica.
5: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
3: Doncs me la descarrego avui mateix.
6: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de Feda Solucions.
1: Buf! Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i...

0: companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

és, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu 2026. Clar que sí, entra molt bé avui, encara que sigui un dia així com mig tapadot i tal, de cop i volta ens entren ganes de festa, de platja i de jaraneta. Loco Loco, de Gordo i Reiner Zonnebelt. Una cançó que fa una mica d'apologia de les substàncies així com de tal. D'això ens en desmarquem a tope, només ens entrem en el ritme. I de ritme en té moltíssim, per tant, ben bona. 25 passen de la 1, anem amb una col·laboració de luxe, ja veuràs aquesta. De casa nostra, els Flashy amb els 31 Fam. Això es diu Dorayakis i sona així. Amb els cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

És el Cano, amb això que es diu Se pone las Nike. Parla d'una noia que el porta una mica loco. Parla d'una ratxeta, segurament, d'aquestes que porten unes Nike Air Max, d'aquestes una mica cantones, saps? Amb aquests colors tan vius, llampants, una mica Eric Cantones. Doncs aquesta és el que va inspirar el tio aquest per fer la cançó. Va, canviem el rotllo. De Cano passem a talent femení des d'Argentina amb Emilia Tini i Nicki Nicole. Baby,

Elles són la Becky G i la Karol G, les germanes G, en aquesta cançó de fa 4 estius, que es diu així. Es diu Mami, i l'hem fet sonar. Gràcies, maques, ja podeu tornar cap a casa. Us tornarem a trucar d'aquí no gaire, que aquesta la posem molt. És molt xula, la veritat. Anem amb un dels himnes de l'estiu. Quan arribarem d'aquí no gaire a 3:45 del migdia, l'himne del Mundial, Shakira i Burna Boy. Dai, dai, ostres, dos dies seguits sense Mundial. Vaya, va.

mostra més de que la bachata està de moda, eh? Està a l'ordre del dia. Tothom s'apunta a bachata avui en dia. Aquesta es diu Clavaito, de Chanel i Abraham Mateo, però vaja, que els hi preguntin al Romeo Santos i al Prince Royce, que l'altre dia ja veieu que van omplir l'estadi de Cornellà amb el seu concert. A qui ens agrada apostar per una batxateta? Ara serà el que ens falta és aprendre a ballar-les, perquè ja et dic que d'això sí que no en tenim ni idea. Però bueno, escolta, vinga, va. Aquesta és més fàcil ballar-la. Bàsicament, perreo hasta abajo, una mica de Daddy Yankee i Snow a moure el bullate.

és la nova versió que segurament no sabíem que necessitàvem. Ningú l'havia demanada, una versió 2026 del Ayer la vida, el Juan Magán. Però tot i així, aquí la tens, sonant a Flash. Flash. I a més aquí al bo del Juan Magán, doncs s'ha aliat amb l'Omar Montes per donar-li una mica el seu toque, actualitzar-la i fer-la encara més xula. Bravo, molt bé, clar que sí. Va, que arribarem al punt de les dues del migdia, hora en què ja tothom pues, més o menys va fer les seves coses, que si dinar, que si no sé què, que si plegada la feina, els que heu començat aviat. Ho farem amb Mora i De La Rose i abans Mike Towers, també passant-se un cop més amb aquesta novetat que es diu Una Namàs.

0: Senyores i senyors, una vegada més, aquest himne d'aquest estiu 2026, Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. Tema estiuenc, clar que sí, encara que avui, que és dilluns i que de vegades costa una mica més. I a més, tenim el país així com una mica tapadot, amb aquests núvols, amb aquestes boirines per tot arreu. Aquí a Barcelona també, avui no hem vist el sol. Una mica estrany, però tot i així, quina calda que fot, eh? Oi, Elvis? Allà ens haurem d'anar cap a La Graciosa per veure el sol sortir. En qualsevol cas, les temperatures són altíssimes, eh? Mirant per aquí, 36-37 graus a mig país, també. Per tant, escolta, a passar la calor com bonament podem, amb una mica de ritme, el que tenim aquí preparat, com sempre.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, encantat d'acompanyar-vos avui fins a les 4 de la tarda, igual que la resta de dies. Anem amb el de Lejitos Remix.

Bunnyam, Rau Alejandro. Boníssima aquesta col·labo que van fer, que es diu Què passaria? Sonant en directe a Flash, és normal que encara que sigui dilluns i que tots just hem començat la setmana avui, ja estiguis pensant en la festa del cap de setmana i pensant una mica plans que pots fer. Per tant, jo et recomano que treguis l'agenda o el Google Calendar o el que facis servir, perquè ja et recordo que aquest fin de que ve tenim festes Flash, eh? Mira, per exemple, la nit de divendres serem amb el Flash on Tour a Quart, al costat de Girona, amb el Jaume Riu, l'Héctor Ortega i el Sergi Domena. I la nit següent amb Púria Brava, a les festes del Carme, amb el Miquel González, l'Ortega i el Jaume Riu, durant tota la nit fotent candela a les festes Flash. Són imperdibles, per tant, jo us recomano que no us les perdeu. Apunteu-vos-ho, eh? Tant la nit de divendres com la nit de dissabte tenim festes Flash per tot i li quanti. Anem amb BL.

0: 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
7: Ah, no? I com us ho heu fet?
6: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
7: Ui, sí! No sento res.
2: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 355.

0: 556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració amb pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

És normal, és absolutament lògic que amb el nostre ritme eclipsem la resta d'emissores. Passem la mà per la cara pel que fa a ritme. A Issa, amb RV, FV i Creamly. Això es diu Muchacha. Dic lo d'eclipsar, deia. Perquè ara ja a les notícies ja comencen a parlar d'aquest eclipsi que passarà d'aquí a un mes, el 12 d'agost. Hi ha un eclipsi solar, per si no ho sabies. I hi ha tothom recomanant que us protegiu. El que podeu fer és no protegir-vos per escoltar la següent. Bad Gyal i Chencho, des de l'àlbum Máscara, boníssima. Es diu Choque.

tema que va sortir fa dos estius ja, però que continua sent important dins de la nostra fórmula i continua anant bastant durillo cada vegada que sona en una festa. Es diu Capaz, merenguetón, de Ale i Yorgaki, amb aquest el seu primer i de moment únic gran èxit, sonant a Flash. Hem recuperat quan passen dos minuts de quarts de tres del migdia i ara moment d'apropar-nos a aquesta temporada 26. Amb això que va sortir fa menys de dos mesos, realment una novetat que t'anem posant aquí i que cada vegada us agrada més. Elena Rose i Manuel Turizo, Tranquileta, es diu La Semana.

0: más cerca de donde pasó.
1: Al final yo tampoco, pero quedaban cosas por resolver.
2: Aquí teniu el Psycho, el granadí, que fa un parell o tres d'anys va arribar al seu pic de popularitat quan va treure cançons com aquesta, que es diu Supernova, i l'àlbum que es deia Sakura. De fet, el tio, que a més també li ha agradat sempre molt el futbol i és del Granada, no? del club de la seva ciutat, va aconseguir que durant un any, durant una temporada, fa un parell d'anys, el Granada lluís el seu logo, el Psycho, aquí, al mig de la samarreta del pit de l'equipació del Granada. Això devia fer-li bastanta il·lusió, eh? No en conec cap altre d'aquests. Només el Barça el que fa més Spotify, però clar, això és un partit només contra el Madrid i aquest tio durant tota la temporada, eh? Psycho a Granada. Ara ja ho sabeu, tu. Vinga, va, anem amb Quevedo i això que es diu El Golpito. Mami,

No, res, tothom dempeus, quan sonen el Chencho i el Maldi. Ells formaven aquest duet que es deia Plan B, que ho van deixar ja fa 8 anys, 2018 van dir adeu i van dedicar-se a les seves carreres en solitari. Bueno, més aviat tothom dempeus, no, tothom fins avall, fins al solo perreando, tu, clar que sí, vinga. Aquest era el Fanàtica Sensual, sonant en directe, escoltes el poder del ritme de Flash FM. Ens quedem a Puerto Rico, aquest cop en solitari. Amb qui? Amb el Bad Bunny, facilíssim, no falla, clar que sí.

És el Yonking, el Mike Towers, al costat de Benny Blanco, per fer això que està basat en una cançó dels anys 80 dels Estats Units. I el tio va pensar, mira, saps què? Faré la meva versió de reggaeton. I he quedat així. Es deia Degenere, per si no la coneixies. Quan ens queden, res, 3 minutets i arribarem, mira, a les 3 en punt de la tarda. Moment ideal per fer sonar lo següent. Ja veuràs. És el Farro, el Fa, Fa, Ru, al costat de l'Steve Aoki. Això es diu Ya pa' què. Ya pa' què.

0: Ja ens agradaria, eh? Més d'un i d'una, que l'Anna Mena i la Lola Índigo estiguessin patir per nosaltres toas. Amb una de les dues em conformo, més igual. L'Anna Mena, la Lola Índigo, totes dues em cauen molt bé, eh? Vull dir, són fantàstiques, eh? Aniríem a fer una cervesa, segur. Molt bé, vinga, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. Que indiquen que hem començat nova hora amb el Petito, de l'Anna i de la Lola. Són les 3 de la tarda i 4 minutets. Què tal, família? Com esteu ja encara en aquesta tarda de dilluns? Que, escolta, s'està passant volant avui, eh? Vinga, va, que ja queda una horeta perquè comenci l'interactuar amb el Domènec. Per tant, aneu escalfant.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo em quedo encara aquesta estoneta amb tots vosaltres. Anem amb una mica de house, va. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Gordo, al costat de Rainier Sonnebel. Que bé que sona això, mare meva, vaya subidón, tu. Es diu Loco Loco, per si no ho sabies. Som-hi.

està d'aquells temes que ens porten a l'època daurada, quan tot anava bé. 2018, Vaina Loca, del Negrito Ojos Claros. A l'Ozuna, un grande. Al costat de Manuel Durizo. Vaya dos, molt bé, fantàstica, tu. Les 3 i 9. Va, que ja sé que és dilluns i de vegades es fa llarg, això, es fa llarg. Amb el poder del ritme, si el noteu com entra per les orelles i us activa els 5 sentits... Deixeu que corri pel vostre organisme. Al final això passa volant, ja veuràs. Vinga, va. Va, que tinc preparat diversos temes. El primer aquest, la nova versió del Camins.

0: 8.
1: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
2: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
1: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
3: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
4: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a Pedrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport.
7: El poder del ritme.
8: Escoltes Flash FM.
9: Has d'esperar el cap de setmana.

No ens cansem d'escoltar-la. És l'himne del Mundial 2026, Shakira, al costat de Burna Boy, i amb aquest ànim, és aquest crit d'ànims, eh? Aquest die, die, que és, vol dir, doncs, som-hi, som-hi, en italià vol dir això, eh? També diu let's go, tal, ho diu en japonès, també, fins i tot. Però m'estranya una cosa, que és que la Shakira ha triat die, die, l'italià, quan Itàlia, per exemple, no participa al Mundial 2026. Mira que podia triar, doncs, això, eh? Dir-ho en anglès o en altres idiomes, i ha tret l'italià, però, bueno, escolta, s'ha quedat així el Dai Dai, un dels temes d'aquest estiu, sens dubte, sens dubte, evidentment, també. Doncs te'l posem a Flash FM quan queden 7 per arribar a quarts de 4, i ho farem amb una mica de Cano, al costat de Justin Quiles. Aquesta la coneixes, i si no, doncs mira, es diu Olvidarnos de todo.

Aquí teniu el Fei del Colombià, un tio que ja fa anys que li van donar les claus dels nostres cors, un tio que sap arribar al més profund dels nostres sentiments quan canta, ho ha demostrat un cop més amb aquest tema que es diu Luna, però tenia temes així una mica més antics que també, si tu supieres, coses així, aquests que ens mola el Fei. Ja sabeu de per on vaig amb el rotllo. Aquest dissabte serà a Barcelona, per cert, Està en plena gira, el Falxo Tour, i el dissabte passarà pel Palau Sant Jordi. I aquesta la cantarà, perquè he estat mirant el setlist del concert i, en teoria, això va dins. Per tant, si voleu cantar-la, ja sabeu... Allà hi serem, allà hi serem. Ve de gust una mica de concert de Fei. També ve de gust posar-se una mica més guarrillo ara amb l'Abat Gyal i el seu Dame, mare meva.

Vinga, clar que sí, un imprescindible de la festa, tu. El Farruko. Quin crac el tio, eh? 2021, aquell estiu va ser dominat per això que es diu Pepes, ja t'ho coneixes, i que ens fa pensar en el cap de setmana, encara que només sigui dilluns i siguin les 3:38 de la tarda. Ja estem pensant en el finde, que per cert, aquest finde, si voleu festa, nosaltres en fem de festa. Ei! Mira, per exemple, a la nit del divendres serem a Quart, a la Festa Major, amb el Domena, el Jaume Riu i l'Héctor Ortega a partir de les 11 de la nit. Vale? Quart, allà al costat de Girona. I el dissabte, Empúria Brava, per tant, al tanto, eh? Amb l'Ortega també, el Jaume Riu i el Miquel González fotent-li canya a partir de les 9 del vespre, eh? Des d'aviat i fins ben tard. Escolta, Festes Flash per tothom qui vulgui. Per tant, ja, escolta, dilluns, però estem pensant en el finde. Mira, segur que sonarà una que és importantíssima aquest estiu. Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name. Doncs mira, Say My Name es diu Move Jo. És aquest raper d'origen del Congo que canta en francès i que s'està fent d'or aquest estiu amb això que es diu Maladí i que sona només aquí, a l'emissora del ritme, a Flash FM. Bona tarda, família. Clar que sí, vamos. Vamos.

és una mica aquesta hora de la tarda, ara que queden 12 per arribar a les 4, que ve de gust una cosa així com un reggaeton tranquil·let, saps? Amb un ritme no gaire ràpid, una veu elegant com la de la Karol G, al costat del Peso Pluma, el mexicà. Un tio que estàvem acostumat a sentir-lo en els seus típics corridos tumbados, però que aquí amb la Karol es va animar amb una mica de reggaeton i li queda bé, li queda bé. Per mi que em podria fer alguna més, la veritat. Vinga, anem amb un altre reggaeton així, una mica tranquil·let, molt famós aquest de l'any passat. Són les primeres notes de Mora, al costat de C. Tangana, el gallec. Bueno, traient música. Treu poquíssim aquests últims anys. Aquesta es diu Droga. Droga.

0: Aquí el teniu, el nostre estimat Juan Magán, amb aquesta lletra una mica dolça, una mica cursi, la veritat. Però quin tamarro. És molt xulo aquest. Es diu Angelito Sin Alas, ja te'l coneixes, des de l'any 2012, quan queden 5 per arribar a les 4 de la tarda. Moment en què jo ja vaig plegant i disposo a cedir el relleu al jefe d'equipo, perquè ja toca, tu. Vinga, va, vinga. Per tant, si heu trobat a faltar alguna cançoneta en l'última estona, ja sabeu que podeu demanar-li per WhatsApp al Sergi Domènech, que s'hi posa ja de ja amb l'Interactua d'avui dilluns 13 de juliol. Jo t'he acompanyat des de les 11, sóc el Maravalle. Ha sigut un plaer, vale? Ens tornem a escoltar demà. Vinga, que ningú canviï, eh? Vinga, ale, ale, ciao.
1: En directe a Flash FM.

0: Què tal, com esteu? Bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Fins a les 8, una tarda més, com sempre, aquí a Flash FM. Sigueu benvinguts. Comença el show, ho fem de la maneta de Mike Towers, que està amb una nova proposta en un molt bon moment de forma. Una namàs. Ja va bé.

La música de Mike Towers i aquesta cançó es diu Unanana, Unanamas, concretament. És per aquells que volen desxifrar una mica el seu títol real. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. Després de l'Armand Maravall, salutacions a Tovena. Des d'ara fins a les 8 comença el show que, com sempre, us porciona ritme a la carta a través dels molts whatsapps que fins i tot abans de començar el programa molts de vosaltres ens feu arribar. I al llarg d'aquesta setmana, i més concretament avui, moltíssima atenció. Tenim per vosaltres un molt bon premi que us porta directes a gaudir d'un dels festivals d'electrònica més potents d'aquest país. Estem parlant del Branch Electronic Festival. Podrà ser-hi perquè aquesta setmana el programa regalem entrades dobles per viure'l en viu i en directe al Parc del Fòrum de Barcelona, al mar, l'aire lliure i la millor música electrònica amb artistes internacionals de primer nivell, talent emergent i una comunitat única. Per participar, com sempre, t'ho posem molt fàcil. Demana i dedica la teva cançó. I al final del programa, entre tots els participants, entre tots aquells interessats, sortejarem aquesta entrada doble, que per cert va acompanyada també d'una samarreta del marxandatge de Flash Fire, perquè ja que hi aneu, lluïu la marca que us acompanya cada dia en el vostre periple quotidià. Branch Electronic Festival, Flash FM, emissora oficial, va, 628-06-0513. Ens posem les piles, si us sembla bé, desitjant, evidentment, que us vagi d'autèntic luxe, a banda de la calor i tot això, de tornada després del cap de setmana o de vacances, si s'escau. Hola, molt bona tarda, diuen, espero que estigueu bé. Podries posar Olvidarnos de Todo, diu, sisplau, apunta'm. Hòstia, que ràpid, pel Branch Electronic, eh? Aquest té telepatia directa, acaba d'entrar el missatge tal qual, eh? Moltes gràcies. Doncs vinga, t'apuntem i fem sonar aquesta cançó de Cano, que ens demanes amb Justin Quiles, que és qui l'acompanya. Olvidarnos de Todo. Benvinguts al show.

0: Molt bé, per aquest colpito. Sembla que no afluixa ni de lluny aquest molt bon èxit que s'ha marcat que ve de que tants fans té, evidentment, eh?
1: Bona tarda, som en Miquel, la Paula, la Cuqui i en Raül.
0: Sí.
1: Si es pot posar el colpito de Quevedo, sisplau.
0: No que sí.
1: Moltes gràcies.
0: No parem de posar-lo, que vagi bé. Adéu-siau. El colpito, poc a poc i bona lletra. Sempre amb senya i sentit comú, si és que és possible, eh? Por si acaso tengo que para mí no me tengo. No, que lo vendo, no sé què. No tengo que vendo, que tengo de todo, chiquita. Un xiquitín downtown. Ens diuen, hola, què tal? Diu, m'agradaria que poséssiu la cançó Coco de Marc Curs. Estic just a una setmana de les vacances d'estiu i sembla que no arribi mai. Moltes gràcies. Doncs sí, tot i que sembli mentida, el rellotge avança, potser més a poc del que convindria i més si divises les vacances ja. Aviat. Omar Curs està de moda també amb aquest tema, Coco. Coco.

0: escoltes l'Interactua.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. La setmana que ve, els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent, perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
4: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Roses s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
7: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
6: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
8: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
11: This is Major Lazer. We present to you. Yeah, you know no better. And Camila Cabello.

0: Moixaixa, moixaixa. Bona tarda, Sergi, sóc la Carmen. Diu, com estàs? Molt bé, aquí de tornada, com molts de vosaltres. Diu, espero que bé i que se'ls faci més lleugera la tarda. Vull demanar-vos, moixaixa, per alegrar una mica el dia que estic de baixón. També vull participar en els sorteig de les entrades per anar al Brunch Electrònic. Seria un regal per la meva parella, que és molt fan d'aquesta moguda. Molta gràcies. Doncs vinga, una cosa i l'altra. Posem el tema que ens demanes, moixaixa, i t'apuntem pel Brunch Electrònic Festival, concretament per l'entrega del dissabte dia 8 d'agost al Parc del Fòrum, on hi ha la florinata de la música electrònica underground. Va, que no gosses. Molta sort. El sorteig entre tots els missatges es fa arribar abans d'acabar el programa d'avui. Pel que tinc entès, és un festivalàs de renom internacional ja emblemàtic, vull dir que no és la primera vegada i estem més que convençuts que no serà pas l'última, ni molt menys. Però aquest, per ser el d'enguany, és el més important, sense cap mena de dubte, eh? No, no dubteu. Va, animeu-vos.
1: Hola, bona tarda, em dic Oliver i voldria que posessis la cançó de Batllar, Dame. Moltes gràcies.
0: Dame el ritmo.

0: Hola, bona tarda, Sergi Domènech. Diu, m'agradaria que posessis la cançó Maladí. I apunta per les entrades del Brans, porfa. Tinc tots els col·legues que hi van i si em toca seria brutal. Molta gràcia, Mario Girona. Vinga, va, que tot ho deixem per última hora, home. Gràcies, sort. Apunto, evidentment, i faig sonar aquest tema. Maladí és el crit de guerra d'aquest tio que s'ha presentat a casa nostra amb aquesta cançó sota el braç i que no es pot queixar, ni molt menys. Molt bon tema per fer sonar a les moltes trobades que tenim previstes aquest cap de setmana, que de moment sembla que quedi llunyà, però que arribarà amb una mica de temps i una canya. I que ens faran passar aquest divendres, sense anar més lluny, aquest divendres a la nit, a partir de les 11, per la festa major de Quarta, a Girona. Estarem l'Héctor Ortega, Jaume Riu, qui us parla, Sergi Domènech, donant-ho tot a la plaça de les Terrissaires. És el lloc on te passen els esdeveniments més destacats, importants, i on ja tenim una certa experiència d'endur-nos bons records i nits inoblidables. Aquest cap de setmana, aquest divendres a la nit, a les 11 comencem d'horeta i acabarem quan ens diguin d'acabar, que no tenim problema, eh? A més, la festa, com tot un llapis. A Quarta, aquesta una de tantes que us anirem bueno, compartint al llarg d'aquesta mateixa tarda. Hola.
1: Hola, bona tarda. Soc la Tasnim, de Sant Sadurní d'Anoia, i volia demanar la cançó de Tuchot de Quevedo, i li dedico a la meva germana perquè ha intentat aconseguir entrades pel concert de Quevedo, sí, però no ha pogut. Gràcies.
0: Bueno, ho ha intentat, que és del que es tracta. Sempre li queden les seves cançons aquí a l'Interactua, mentre li puguis anar dedicant cap problema. Tuchat! No és habitual, però està molt bé que soni de tant en tant, i tant que sí.

0: cançó d'allò més familiar, èxit mundial, èxit mundialístic. Amb la Shakira, on com és?
1: Hola, placeros. Soc la Júlia i vull la cançó de Day-Day de la Shakira. Bona tarda.
0: Au, sigueu simpàtica, que tinguis molt bona tarda. Gràcies pel teu temps i el teu missatge. Aquí tenies a Day-Day i li apuntem una tocadeta, eh? Aquesta cançó de moda en aquests moments, i tant que sí. A través d'un mundial que està, pel que es veu, més viu que mai. Tot el que passa últimament interessa força. Va, que tinc per vosaltres, us recordo un cop més, unes entrades que us porten directes al Brunch Electronic Festival a Barcelona el dia 8 d'agost, al Parc del Fòrum de Barcelona. Serà un festival que recordareu sempre. Podreu anar acompanyats per qui vulgueu, perquè l'entrada és doble i Flash FM us hi convida. Que les entrades molt, molt buscades i que hi ha la florinata de l'electrònica, eh? Per sortir allà, com les creques. Hola, flasheros! Vull demanar la cançó de Manuel Turizo, Voy buscando una leide, la. Diu, avui no participo en el sorteig. Diu, ah, mira, perquè el 8 d'agost no estaré per Barcelona. Soc la Maite, des de Sant Boi, bona setmana. Però és igual, jo t'apunto i si et toquen i no pots anar tu, potser tens un bon compromís que s'apunta, que et farà quedar de meravella, vale? No fos per això, va. Manuel Turizo, l'any 2017, és la cançó que ens demanes i ens fas recuperar. És una leire como tú.

0: Catalunya al ritme al marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Ens fas més cas a nosaltres que la teva parella?
2: És normal. La teva parella no sap fer això.
3: Flash.
0: Flash FM. Són les 5.

0: aquesta cançó que ens flipa, la veritat. Es diu Moving to the Sun i cada cop sona té, bueno, aquesta peculiaritat que és que ens agrada més. És brutal. Un open air deluxe per la segona de l'Interactua. Sabreu perfectament que el Cert Festival està a punt d'esgotar entrades. És ara o mai, si no, us ho dic. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Viureu dos dies increïbles amb les actuacions de Light Towers o Marcos de la Fuente, J.C. Reyes de la Rose, RV, FV i molts més. Queden poques entrades i poden desaparèixer en qualsevol moment. Pimpa, entra ara mateix a xerfestival.org i assegura't la teva entrada abans que s'escolti, ok? Més informació, @xerfestbsn, Flash FM, emissora oficial. Molt bon festival. Boníssim. A 628-06-06-13, el WhatsApp de l'Interactua, mentre en aquests moments continua caient foc a tot el territori, degut a la calor que fa, i foc no simulat, sinó foc real, malauradament, que s'està intentant combatre un cop més, eh? Déu-n'hi-do, quina enxegada d'estiu tan espectacular en aquest sentit. Hola, bones, estem al cotxe de tornada cap a casa després d'uns dies de feina fora. Diu, estem molt contents, però ens espera un viatge llarg. I doncs podries posar la cançó Nova York del Bad Bunny, sisplau, i apunta'ns pels sorteig de les entrades del Brunch. Moltíssimes gràcies.
1: Nova York!

0: Delicatessen, aquest nou remix, un emblemàtic tema de Sopa de Cabra.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac? Hola, soy Jordi de Sant Cugat. I avui em volia que em posessis la cançó de Camins.
0: Sí.
1: Vinga, te la dedico a tu. I vinga, encara estigui de vacances, he tardat diversos dies a enviar un missatge, però mal tard que mai. Vinga, que feia equipo, que viva interactua, bona tarda i fins demà. Adéu!
0: M'agrada que em feu arribar missatges, i més especialment si esteu de vacances, eh? Està molt bé, que us en recordeu a nosaltres i que ens seguiu mentre anem amunt i avall gaudint dels dies que de ben segur us mereixeu perfectament. Un minut per un quart en punt de sis. Us recordem un cop més el WhatsApp, que molts teniu ja, afortunadament, memoritzat el vostre telèfon mòbil, cosa que facilita bastant les coses, eh? Ja sabeu.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Bona tarda, Sergi. Bona tarda, Interactua. Voldria escoltar la cançó Lala del Mike Towers. Moltes gràcies, equipazo. La, la, la, la, la. Del 2023, una altra inoblidable del Mike Towers. Baby.

0: l'Interactua. Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.T. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón.

0: Transmet, tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. La setmana que ve, els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent, perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran.

0: Aquesta que parla, eh? Per concloure aquesta cançó, on hi col·labora també Manuel Turizo i que hem triat per fer sonar aquí a l'Interactuar. Es diu La Setmana, concretament. Vale, Lucas, que vagi bé, tio. I molta sort, eh? Evidentment, t'apunto pel sorteig que farem, com sempre, abans d'acabar el programa d'avui. Entre tots els missatges que, com és el teu cas, ens han demanat una molt bona cançó. Que té fans i que agrada. Hola.
1: Bona tarda, Fleixeros. Avui voldria demanar la cançó d'Scandic del nou àlbum de Quevedo.
0: Sí.
1: Passeu una bona tarda. Merci.
0: Moltes gràcies, igualment. Quevedo, again.

Soc la Maica des de Lloret. Diu, em podries posar el baile inolvidable del Bad Bunny? Diu, i puc entrar en el sorteig de les entrades per anar al Cert Festival? Vinga, gràcies. A tu, pel teu missatge, pots entrar en el sorteig de les entrades sense cap mena de problema. La resposta diria ser aquesta. T'apunto al sorteig abans d'acabar el programa. Pels vols a les 8, com sempre, un molt bon premi per viure una altra meravellosa experiència, en aquest cas relacionada amb el món de l'electrònica. Parlant d'experiències, aquest cap de setmana teniu trobades Sant Tornem-hi, Festes del Carme, Empúria Brava, en una ubicació fantàstica i meravellosa, de les més potents i esplèndides que ens puguem trobar. En ple passeig marítim, a partir de les 9, amb en Miquel González, Héctor Ortega i el Jaume Riu. Estaran per allà escampant el so i ritme de Flash FM, regalant-vos samarretes i proposant-vos un viatge d'allò més potent, que començarà, com bé us deia, a les 9 i acabarà, doncs, força de nit, com sempre, perquè sabem que us va la marxa i esteu molts, en aquest cas, en aquella meravellosa ubicació, en aquell paradís terrenal de la nostra costa catalana, concretament de l'Empordà, i més concretament d'Empúria Brava. Vale? La cita, ja ho sabeu, aquest dissabte. Hola, Sergi. Ens diu, el meu nom és Carla, t'escolto des de Sant Pere de Ribes, concretament. Podries posar-me la cançó Màquina Time? Se la vull dedicar al meu fill, es diu Pol. Moltes gràcies.

0: cantarella sobradament popular i molt coneguda d'aquesta cançó. Efectivament, protagonitzada per Aitana, és la superestrella.
1: Hola, Flash, sóc en Guillem Mas. Estem aquí treballant. Us podries explicar la cançó de superestrella de l'Aitana, per favor?
0: I tant que sí, més faltaria. Va, ànims. Tots aquells pancaires que aquesta hora estan aixecant el país de la millor manera, mirant de combatre aquesta calor tan brutalment brutal que fa i el que diuen que encara queda pel davant. Aquests que ja en tenen. Pràcticament a punt d'arribar a les 6. Bona tarda, macos. I a veure si ens podries posar algun Remember Reggaeton de Nicky Jam. Estem també treballant, escoltant cada tarda l'Interactua i Flash FM, passant molta calor, ens expliquen. Moltes gràcies i una abraçada. Doncs mira, de Nicky Jam tenim moltes cançons, molt sobradament conegudes, aquesta especialment amb Ozuna. Te robaré, Remember Reggaeton, del 19.

O apuges tu al volum o la pugem nosaltres. Flash FM. Flash FM.

0: Showtime, Mastio 22 i Henry Méndez, i aquesta delicatessen de cançó brutal que ens encanta compartir amb vosaltres, es diu El Xiringo, concretament. Sabreu que l'Interactua, quan no fem programa, som el Brunch Electrònic, i tu també podràs ser-hi perquè aquesta setmana estem regalant entrades dobles per viure el Brunch Electrònic Festival el dissabte 8 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona. El mar, l'aire lliure i la millor música electrònica amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única i espectacular, sí, home, sí, aquella que contagia el bon rotllo que es busca. Per participar, demana que digui la cançó que vulguis i al final del programa l'Interactua sabràs si ets un dels guanyadors. Brunch Electrònic Festival, la Flash FM, emissora oficial d'aquest tros de bollo, 100% recomanable pels més fans, en aquest cas, del col·lectiu electrònic. 628-06-0513. Us ho anem recordant al llarg de tota la tarda perquè paga la pena, moltíssim.
1: Domènec, bona tarda. Què tal? Soc Marina de Gavà.
0: Què expliques?
1: Doncs mira, jo voldria escoltar la cançó de l'Anna Mena amb la...
0: Lola Índigo, no?
1: Amb la Lola Índigo, que vaig cap a casa i m'agradaria posar-la al cotxe.
0: Molt bé.
1: I també vull participar a les entrades del Brunch, please. Vinga, moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
0: Gràcies a tu pel teu temps, el teu missatge. Moltíssima sort. Patitoa, va, puja el volum.

0: Mònica, una altra de tantes que se suma a l'èxit de Quevedo.
1: Molt bona tarda, flasheros. Doncs m'agradaria escoltar la cançó de Quevedo, El Golpito,
0: sí,
1: que sense cap dubte és la cançó de l'estiu. I m'agradaria participar a les entrades del Brunch Festival. Així que res, bon inici de setmana.
0: Gràcies.
1: I una abraçada molt forta.
0: Una altra. Adéu-siau, adéu-siau. Doncs sí, és una de tantes cançons de l'estiu, perquè està complicada, trobar una en concret que representi el que tu ens comentes. Per uns és una, per altres altres. En definitiva, el que sí que és indiscutible és que és de les més demanades, En nova línia, Quevedo i aquest Golpito. Li apuntem una altra. Bona tarda, Sergi. Soc en Pere, ara mateix a Barcelona, Ronda Litoral, direcció Masnou. I ens diu, podries posar Jamaican, sisplau? Diu, m'agradaria també participar en el sorteig de les entrades que tens pel Blanc Electrònic. Molta gràcia. Aquesta podria ser una altra, per què no? El tio ho està matant, Ugel, i aquesta cançó també.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a cherfestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @cherfestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Ja tens el val escolar de 70 euros?
4: 70? Vols dir 60, oi?
3: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
5: En plenes rebaixes brutals de Conforama arriba el nostre 20% de descompte extra en sofàs, matalassos, mobles. Preus increïbles només del 10 al 14 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de

0: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
4: Marc, arribaré tard.
5: Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
6: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
4: Ah, sí? Explica, explica.
6: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
4: Doncs me la descarrego avui mateix.
7: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de Feda Solucions.
8: Si una cançó és immortal, és un hit.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: canción de la Bad Gyal y de paso regalarme una camiseta de Flash FM, a ver si tengo suerte. Mira, avui no estem regalant samarretes de Flash FM, però no et diré pas que no, total. Estem a menys d'una setmana per acabar temporada i si me la demanes així com qui no vol la cosa, jo te'l regalo, vale? Vinga, va. Acabes d'estar molt de sort, eh? També t'ho dic. Seguida prenc les dades. Gràcies, va. I de Bad Gyal, doncs aquesta, amb Chencho Corleone, concretament, eh? Són moltes les cançons de Bad Gyal per triar, però mira, aquesta de les últimes sabem que agrada i encara no havia sonat. És el Choque, concretament. Hola!
1: Bona tarda, Flash, Joan Carlos de Vilanova i el Tru.
0: Què dius? Bé, home.
1: Avui m'agradaria que em posessin la cançó de Noche Entera i dedicar-li a la meva dona i als meus nens.
0: Molt bé.
1: Vinga, fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau, és Vico. Sí, sí.

Patani, com agrada el rotllet que li està donant John Summit a les seves produccions, i més concretament aquesta, que es veu que encaixa molt i molt bé entre la nostra audiència. Bona tarda, sóc la Eli des de Vilaseca. M'agradaria demanar-te la cançó Chica 305. Se la dedico a les meves amigues i família i vull participar en el sorteig de les entrades pel brunch. Diu que dijous és el meu aniversari, seria un regalasso. Doncs vinga, apuntadíssima, i seria efectivament, com bé dius, de cara al teu aniversari, una molt bona festeta que t'apretaràs per commemorar-lo. Per participar exactament igual que la Eli o qualsevol dels tants missatges, ja sabeu, 628-060-513, 628-060-513. Una altra trobada per aquest cap de setmana. El jovent de Solsona, que organitza el cap de setmana jove 2026, que és molt més que un cap de setmana. Crec que comencen dimecres, per tant, bueno, quasi que tota la setmana estan engrescats amb moltes coses a fer i moltes experiències per compartir. El meu torn, concretament, serà la nit del 18 de juliol, d'aquest dissabte, a partir de les 4, a la sala Polivalent. Estarem acompanyant-vos amb la matraca habitual, que sé que us agrada. Hola, Sergi Domena, Ivan López, Sant Joan de les Abadeses. Ahir va ser, diu, el meu aniversari. Vull que em posis la cançó Camins, somnis i promeses. La sopa de cabra, Sui Mon DJ, me la dedico a mi mateix, i també li dedicaré a l'Adrià Capdevila, Nil Martès, Marc Graboleda i Laura López. Una abraçada, bon inici de setmana per tothom. Per molts anys, ja que hi som. Que vagi bé.

0: Potentíssima cançó aquesta, molt sobrades, marcant el ritme d'aquest estiu, no esperàvem menys d'elles. Hola.
1: Sergi, bona tarda, Laura de la Mella, què tal?
0: Molt bé, molt bé.
1: Escolta, doncs m'ho vull explorar la cançó de Petitoa i li vull dedicar a totes, la Xero i a tu. Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets. I fins demà.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé i un cop més benvinguda aquí a l'Interactua, programa de peticions i dedicatòries, sempre a la carta i a gogó. Petitoa, Petitoa, toa, toa. Bona tarda, Sergi. Soc el Fran des de Santa Coloma de Gramenet. Estic al gym a full amb la vostra companyia, com sempre. Diu, ens podries posar la cançó Golden, sisplau? Se la dedico a tots els companys de sala. Moltes gràcies.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: Muchacha, muchacha, el crit de guerra d'aquesta agenda. Aixa, RVFV i Krimli. Una altra tema estrella de la programació de Flash FM, cançó d'estiu per molts, dit sigui de pas, eh? Una d'aquelles que es van colar per la banda i que ningú esperava. I tu pots ser partícip d'aquest tros de premi que tenim avui, visquent intensament i en primera persona una nova edició del Brunch Electronic Festival el dissabte 8 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona. Tinc entrades dobles per regalar-vos. La sortejarem abans d'acabar el programa. Entre tots els missatges que ens feu arribar, peticions i dedicatòries, al 628-06-06-13. Avui mateix sabràs si ets un dels guanyadors, eh? El mar, l'aire lliure i la millor música electrònica amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. Brunch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial. Tros de premi, tros d'experiència. Què està passant aquí? L'estic liant molt parda, eh? A veure, Sergi, que sembla que hagi començat ahir a fer ràdio, també. Va, que us escolto, hola.
1: Bona tarda, Flasheros. Estem de camí Peñíscola per celebrar el cumpleaños del meu marit, que avui fa 42 anys.
0: Bravo. Què passa, tio?
1: Ens agradaria dedicar-li una cançó i serà la de Quevedo.
0: Sí?
1: La graciosa. Apa, adéu, bona tarda.
0: Adéu per molts anys i que vagi molt bé la celebració.

0: amb Bibi Rexha i aquesta cançó que s'inspira en un clàssic de Faithless, que està molt encertada, la veritat. Hola, Sergi, somos Marina i Ángeles des de Sabadell. Nos gustaría pedirte New Religion, Bibi Rexha, para ti, Pili de Lleida, Laura de l'Ametlla i Jordi de Sant Cugat. I avui, por favor, apúntanos para las entradas del Brunch Electronic Festival. Muchas gracias, Sergi. A vosaltres, un cop més, per la vostra presència i per aquesta supercançó que ens heu demanat i que ens ha alegrat moltíssim la tarda, de debò. Un petonet i molta sort. Hola.
1: Domena, soc en Martí. Estic aquí amb el col·lega, amb en Jaume.
2: Sí. I el Marc, que ve per darrere amb el cotxe.
1: Esperem.
0: Esperem,
1: que no? Ens anem a França, a sí. BTF Glant.
0: Ah?
1: El festival, així, una calentada un dilluns a la tarda.
0: Una tonterieta, no? Molt bé.
2: A veure, Martin Garrix.
0: Martin Garrix.
1: Posa'ns algú així per calentar el cotarro, va.
0: Molt bé, molt bé. Si... Doncs busquem alguna coseta de Martin Garrix per aquesta engorilada vostra. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you... Vaita, Bibi Rexha una altra vegada, eh? Que pesadita, eh?

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona continua la programació del Festival Grec amb propostes com el retrat de Dorian Gray, el Teatre Romea o el número 16 dels Arcans Majors a la Sala Beckett. El 19 de juliol al Mercat de les Flors hi arriba el 30è Circ d'Hivern, la Gran Plantada, de la companyia Escarlata. Més enllà de Barcelona, el 3 de juliol, el 15 de novembre, també podeu descobrir el projecte Perifèria Cultural, amb activitats repartides per diferents municipis de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols, del 10 de juliol al 19 d'agost, s'hi celebra una nova edició del Festival Porta Ferrada. I a Capmany, el 18 de juliol, la plaça Mossèn Eduard Simón acull l'espectacle Fast, Cuentas Corrientes. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Les teves vacances seran...

0: ronda si entraran a casa, tens això. Movistar prosegura alarmes.
1: Carinyo, ja sóc a casa.
2: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
1: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
3: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
8: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
9: Dijous 16 de juliol torna l'Afterwork a Anyós Park. Les millors pool parties es viuen amb Joycy i Àngel de Andrés, que fusionaran hits i estils musicals com house i techno. De 5 a 10, vine a viure l'estiu com toca.
8: El millor Afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
10: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
11: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.

0: Jugamos con fuego, baby. Buah, m'agrada aquesta cançó cada cop més, eh? I veig que a vosaltres també. Hola, Sergi, soy Bárbara. Una tarde més trabajando. Turno de tarde hasta las 10 y escuchando el Interactúa. Hoy quiero pedirte la canción El Chiringo. Digo que ahí es donde me gustaría estar, pero hay que trabajar contando los días para que por fin lleguen esas vacaciones tan deseadas, pero aún me quedan 4 semanas. Bueno, vendría a ser un mes para la banana. Muchas gracias, Sergi. Feliz lunes. Igualmente, Bárbara. Ànims. D'aquesta cançó que transmet el que es busca, una mica de bon rotllo i refrescar-nos, jo crec que s'aconsegueix amb escreix, eh? Enhorabona des d'aquí, Estiu 22 i Henry Méndez, que és la dupla que volíem i que ens hem trobat per sorpresa, cosa que ens alegra molt moltíssim. Va, 628-06-0513. Últim bloc de l'Interactua, fins a les 8. Serà el moment en què farem el sorteig i otorgarem el que hem promès, aquestes dues entrades per anar directes al Brands Electronic Festival el dia 8 d'agost.
1: Hola, Flasherus!
0: Hola!
1: M'agradaria que em posessis una cançó entre les 7 i 7 i mitja, si pot ser, de la tarda.
0: Pot ser.
1: Em faríeu molt feliç posant-me...
0: Aviam.
1: Escàndic de Quevedo.
0: Perfecte.
1: Em vindria molt de gust.
0: Sí?
1: Moltes gràcies, i m'agradaria participar en el sorteig. Ben bé, no sé què feu. Moltes gràcies, Flasherus. Aquesta cançó li vull dedicar a ma mare. Un petó, mama.
0: Un petó per tu i per la mama. T'apuntem pel sorteig.

0: Importantíssima colabo l'any 2020 entre Bad Bunny i Rosalía.
1: Bona tarda, Sergi. Parlo de Terrassa amb la teva companyia.
0: Què tal, maco?
1: Escolta'm, posa'm avui la cançó de... La de noche, de anoche, de Bad Bunny i Rosalía, que em porta molt bon rotllo, ¿vale?
0: Molt bé.
1: I t'has de dir una cosa, Sergi. A vegades ens sorprens, eh?
0: Per què?
1: Abans has regalat una samarreta,
0: sí,
1: sense tocar. Jo que vaig estar 2 anys demanant-la fins que em va tocar. És la hòstia, és el meu ídol.
0: Sí,
1: que tingueu molt bona tarda a tothom.
0: De vegades no tinc explicació segons quins actes faig, la veritat, eh? Però bueno, li retirem el premi o què? No li farem aquesta putada. Però no sé, mira, estic fent mèrits, ja ho he dit més d'una vegada, per intentar anar al cel, després de ser un pecador nat, eh? Un pecador d'aquells 5 estrelles. Vinga, va, 628-06-06-13. Anoche de anoche, carricotxe. Hola, som la Anna i la Vane, des de la botiga de Bassar Valira, Andorra.
2: Ah, sí?
0: Ara vaig a buscar de què va aquesta història. Que xulo, no? I a veure si ens pots posar la cançó Agua del J Balvin, Batons. I tant.
3: Esto un

0: Les noves cançons de Quevedo fan revifar d'alguna altra manera les emblemàtiques, les entranyables, com aquesta que hem recuperat del 23.
1: Hola, Sergi. Voldria que posessis la cançó de la Playa de l'Inglés per dedicar-la a tota la gent que està fent vacances a la Playa de l'Inglés.
0: Sí,
1: que
0: molt bé.
1: Poden ser vàries. Però jo no estic de vacances i estic a les terres de Ponent, bueno, passant una calor tremenda.
0: Això, però bueno, tampoc et pots queixar, eh? Vull dir, a la Playa de l'Inglés també deu fer calor, però clar, és una playa. I està a les Canàries, concretament, per qui no ho sàpiga, aquestes alçades. Que vagi bé, Castells, va, marxo. De seguida algú de vosaltres rebrà el missatge que li otorga les entrades per anar directe al Brunch Electronic al Festival, convidats per l'Interactua, per Flash FM. I marxo... Amb què marxo? Vam. Hola.
2: Ei, Sergi, bona tarda, flasheros, com esteu?
0: Bé, home.
2: Vinga, a veure si em pots posar una cançó de l'Eric Brights, d'aquestes que esteu guapa, tio.
0: Ojo.
2: La que tu vulguis.
0: Vale.
2: I a veure si em toca les entrades per anar al Brunch Electronic, tio, que tinc moltes ganes de festa.
0: Oh, yeah.
2: Vinga, gent, bona tarda.
0: Trons de Pacatorro estic marcant en aquests moments per trencar el pantaló amb aquesta, eh? Vamos! 2008, Eric Prydz. Piano. Adéu, família, fins demà.
3: Adéu.
0: De seguida, Flash Urban.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Cançó és immortal. És un hit.

0: arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Va.
0: Amb Miquel González i Tomàs Toal.
2: Arribat el teu moment, el millor moment del dia. A les 8 en punt del vespre, després de l'Interactua, que demà torna el Domènec. Comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Toal.
1: Miquel González, bona tarda a tu, a tots els oients. I atenció, senyores i senyors, que és l'última setmana de la temporada.
2: Que marxem de vacances.
1: Què està passant?
2: És la darrera setmana de la temporada. Ho hem de patar-ho, aquesta última setmana de la temporada, no?
1: Home, espero que els oients ho tinguin molt en compte. És l'última bala que teniu per trucar-nos fins al setembre, que tornem. Clar. Evidentment, o sigui, tranquils.
2: Bueno, no ho sé.
1: Encara no ho sabem, eh?
2: Que no ho sabem.
1: Para meva.
2: Però bueno, avui de moment el que farem al Flash Urban és anar-nos
1: de casament. Viva los novios, viva!
2: Estem molt enamorats.
1: Bé.
2: I és que avui volem que ens expliqueu històries de boda, anècdotes, folleteos, drames familiars a dintre de les bodes. Que bé, molt
1: bé. Exacte. Sigui quina sigui la boda, eh? Si és per lo civil, per l'església, és igual. Si va ser a la festa, a la cerimònia, qualsevol moment que digueu això val la pena escoltar per la ràdio i concretament el Flash Urban.
2: O el dia abans o després de la boda, que hi ha hagut un drama màxim, saps?
1: I escolta, si voleu també comentar el comiat de solter, més que benvingut, eh?
2: També. Telèfon obert, va.
0: 93 545 68 68.
2: Drames de casaments. Drama banana.
1: Vaya drama banana.
2: 93 545 6868. A més, si voleu, també podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Vinga, va, que ja tenim en marxa el nostre número de WhatsApp, el 699 69 69 69, perquè ens truqueu, ens dieu les dades d'interès, el contacte, a qui voleu fer la broma, i nosaltres farem la nostra màgia.
2: Envia'ns WhatsApp.
0: Envia'ns un WhatsApp.
1: Sí, pop.
0: 699 69 69 69.
2: I atenció, perquè al llarg de les 3 hores algú de vosaltres s'emporta entrades per anar al Branch Electronic Festival.
1: Això serà pel dissabte 8 d'agost, eh?
2: Ja podeu començar a trucar.
1: Ojo piojo.
2: Dios!
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Quevedo i Elvis Crespo tornen a ser número 1 amb La Graciosa.
1: Han repetit com els campions de la llista de Flash FM?
0: Sí, tia.
1: Déu meu, senyor.
0: Heavy.
1: Allà bomba.
0: Tens el telèfon obert ara mateix si vols trucar-nos, eh?
2: 93-545-68-68.
0: Anècdotes de bodes, de casament.
1: Que me caso, querida, que me caso.
0: Ah, sí?
1: Que alegria.
0: Que bé. La liada més heavy que t'ha passat mai en un casament. Vinga, va, truca'ns ara perquè això té premi. Barcelona, mar, sol i un festival que rebentarà el parc del Fòrum. Què més vols, Tomàs? Què més vols?
1: Doncs vull una mica de Brunch Electronic Festival.
0: Ah, joder! Sí? Ah. Els dies 7, 8 i 9 d'agost arriba el Brunch Electronic Festival amb electrònica de La Bona, artistes internacionals de talent emergent i moltíssima gent amb ganes de festa.
1: Toma, jeroma, eh?
0: I al Flash Urban regalem entrades dobles per anar dissabte 8 d'agost. Vols anar-hi? Doncs va, truca'ns ara i ens has d'explicar doncs, la teva experiència o la teva anècdota, més ben dit, d'un casament, vale?
1: I no ha de ser vostra, eh? Pot ser, per exemple, el cunyado de un amigo del primo que la va tajar tant que va caure enmig de del baile. Qualsevol cosa, clar, és que pot ser.
0: Participa ara a través del telèfon de la ràdio.
2: 93 545 68 68.
0: I te'n vas al Brunch Electronic Festival Flash FM. Som l'emissora oficial. Yeah! Imagines anar al Brunch gràcies al Flash Urban?
1: Home, seria una meravella, eh?
0: És la polla.
1: Una meravella.
0: És per això que avui ens anem de casament i avui volem que ens expliqueu històries ràndoms que us hagin passat en un casament que s'hagi liat de veritat, vale?
1: Sí.
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara i ens ho expliques.
1: Algun folleteo al lavabo, el sacerdot que la va liar.
0: Que la nòvia ha dit que no.
1: Hòstia, d'aquestes hi ha moltes històries, eh?
0: Que la nòvia o el nòvio han dit no, al final no. M'ho he pensat.
1: Me arrepiento. Jo crec que tothom, els convidats, ho pensen, eh? Quan estan allà presenciant la boda, deuen pensar a veure si ara uno de los dos hará fuga de cerebros.
0: Dios. O després, en el banquete, es comencen a barallar els nòvios.
1: Ui, no, no.
0: La
1: no,
0: primera
1: no.
0: Pelea.
1: O es lien amb un cambrer o cambrera.
0: Oh!
1: Cuidadín Aladín.
0: Això ha passat?
1: Cuidadín Aladín.
0: Això ha passat?
3: Bomba.
1: Jo sé que sí.
0: Així?
1: Jo sé que sí.
0: Per favor. Doncs vinga, va, si vols anar al Brunch, truca'ns ara.
2: 93 545 68 68.
0: Busquem anècdotes heavies de casament.
1: De casament. Recordar-vos també que tenim el nostre número de WhatsApp actiu si ens voleu enviar un àudio o si voleu demanar les vostres bromes telefòniques al 699 69 69 69.
0: Vinga. A veure quina broma farem avui. Tenim preparades xules, eh?
1: Tenim una que relaciona el món dels animals, eh?
0: Iu.
1: Sí.
0: Iu. Tu t'agraden els animals?
1: Bueno, sí, en certa manera, sí.
0: Ah, vale, perfecte.
1: Sí, clar.
0: Bueno, doncs comencem molt força avui el programa, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quantes històries.
0: Què està passant? La gent està de vacances ja. És que aquesta setmana no l'hauríem de fer.
1: És que no sé què fem aquí.
0: Clar,
1: és que a més...
0: Aquesta setmana no hauríem d'estar fent programa.
1: Entre el Mundial, la gent de vacances, prou ja.
0: Què estem fent aquí?
1: Què està passant?
0: No està trucant ningú!
1: Ajudeu-nos!
0: No truca ningú!
1: Mira com riu la formiga de nosaltres.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, guapa, com et dius?
4: Sílvia.
0: La Sílvia.
1: Hola, Sílvia.
0: Com estàs, guapa?
4: Hòstia, la Sílvia no,
0: com
4: la
0: vivim.
4: Fatal. Sortint de
0: currar,
4: cansada.
0: Ah, estàs sortint de
1: currar. Déu-n'hi-do, està boja.
0: Però estàs molt contenta, no?, per sortir de la feina, Sílvia?
1: Potser es casa.
4: Sí, clar.
0: Et cases?
4: No em caso.
0: Ah, vale. I doncs, per què estàs tan contenta?
1: A què et dediques? Ets pallassa?
4: Bueno, quasi.
0: Ah, a què et dediques?
4: Treballo amb nens i nenes.
0: Ah, vale.
1: Ets professora?
4: No, educadora.
0: Educadora.
1: Educadora social.
0: Molt bé.
4: Sí.
0: I a tu què t'ha passat en un casament, Sílvia?
4: Pues mira, es va casar una amiga meva del col·le de tota la vida. I què va passar? Que, bueno, jo feia poc que ho havia deixat amb el meu ex, que també anava a la boda perquè, bueno, jo a ell el vaig conèixer per aquesta amiga en comú, vale?
0: Sí.
4: Vale. I, bueno, jo què sé, pues jo estava liant amb un noi i vaig decidir portar-lo a la boda.
0: ¡Hala!
4: Que era molt guapo. Un moment, però, claro, era un poco novio florero. Claro. Perquè era molt guapo ell.
1: Tu volies, no posar gelós, volies posar gelós al teu ex.
0: ¡Yo! Sí.
4: Una mica.
0: ¡Hala! ¡Qué fals!
1: ¡Vaya patarda!
0: I què?
4: Un moment, que va acabar fatal perquè va acabar el pobre meu novio florero ballant dins amb la iaia del
0: nòvio,
4: jo fora, mentre el meu ex em tocava la guitarra cantant-me cançons davant de tothom.
0: Què?
4: Però, en algun moment, anant al lavabo, em vaig creuar amb un convidat de la boda que me'l vaig acabar tirant.
0: Què?
3: Dios, per favor!
1: Però més fresca que mi lechuga!
3: Dios!
5: Bomba!
1: Què és això?
3: A veure, qui més greu em sap de tots és el teu nòvio florero, pobret.
1: Sí,
4: saps? Pobret, pobret, també el vaig deixar.
1: Els tres bastant losers, perquè, clar, Àlex recuperant-la amb una cançó de guitarra que no va servir per res.
3: Que no hi ha res més creepy que això.
1: Sí, saps? En plan taburete, saps,
3: sí,
1: el tio?
3: Sí, per favor.
1: No sé, et vas follar el sacerdot, també? Què més falta?
4: No.
3: Clar, i el pobre nòvio florero, quan va veure que... Bueno, va veure que tu t'estaves follant a un altre?
4: No. No se'n va adonar. Que estava, ella estava molt content ballant. Perquè jo
1: confessar?
4: Fumava i ell no. Llavors jo sortia a fumar. No ho va saber.
3: Era guapo però tonto, pobret, perquè per favor.
1: A veure, potser la tonta ets tu i el teu explorero es va follar la iaia, eh?
3: Wow!
1: Podria ser.
4: Ah, bueno, això podria ser, però mira, doncs tots contents.
3: Bueno, sí, bueno, clar que has de dir, després de follar-te tu una altra.
1: Clar, tu vols sentir-te bé, però no, va ser una porqui-dorqui.
4: No.
3: Home, si dona, sí.
1: A veure, no pots portar una parella, un convidat, en plan, que és el teu més un parella de la nit o el que sigui, i beneficiar-te sexualment d'una altra persona.
4: És veritat.
3: I a sobre l'altre ni s'entera. És que, pobret, és guapo, però tonto.
4: Em vaig portar malament. He sigut l'única vegada que m'he portat malament, també t'ho diré.
1: Quants anys tenies, Sílvia?
4: Quants anys tenia? 25?
1: Hòstia.
4: Una mica menys.
1: No tens valor.
4: 24, 23.
3: Clar, i el nòvio florero, quan el vas deixar? En la mateixa boda o un altre dia?
4: No, a la setmana següent.
3: Ah, durant una setmana, pobret, no sabia que li havies posat les banyes.
4: Bueno, és que a veure, clar.
1: Tu rius, jo ploro.
3: Que dolenta.
4: Una mica.
3: Que riure de bruixa.
1: Que riure de bruixa, que és el que va ser aquell dia de boda, eh?
4: Sí, total.
1: I el teu ex encara està al mapa o no? Ja ha desaparegut per tu?
4: No, ja ha desaparegut.
3: Vale. I el florero també?
4: I el florero també i l'altre també, tots fora.
3: Hola!
1: I ara estàs feliçment casada o segueixes follant-te gent a bodes? Què fas?
4: No, jo casar-me no em caso ni em casaré, però estic bé, feliçment emparellada.
3: Estàs emparellada, molt bé. I quants cops hi has posat les banyes?
4: I amb una nena.
3: Quants cops li has posat les banyes de la teva parella? Perquè, clar, visto lo visto.
4: Zero. No. La veritat, que l'única vegada que m'he portat així la meva vida ha sigut així, aquest cop.
1: A veure, et fotríem la bronca, però realment ens va molt bé pel programa, que siguis una bruixa.
3: No, sí. Per tant, tu, Sílvia, no t'agradaria casar-te amb el teu home?
4: No.
3: No et vols casar?
4: De fet, ell diu que m'ho va demanar, i que jo li vaig dir que no, però bueno,
3: és una mica... Ets molt dolenta, tia!
1: Però,
3: per favor!
1: Has dit, ell diu, però no va ser així o no te'n recordes?
4: Diu.
1: Estaves borratxa?
4: No, perquè no estava preparat, no hi havia ni res.
1: Bueno, i què? Però t'ho va demanar?
4: No, és veritat. Bueno, ell diu que sí, perquè anàvem al cotxe, m'anava cantant una cançó que deia en anglès, algo així com, te quieres casar conmigo?
3: Bueno, la de Bruno Mars.
1: I think I wanna marry you.
3: La de Bruno Mars?
4: Esta.
3: Per favor.
1: I tu li vas retornar amb Soltera de Shakira, ¿verdad?
4: No, jo li vaig dir no, però jo pensava que era broma. I després, clar, i doncs ell li va canviar la cara i li vaig dir, que era de veritat. I, bueno, no sé. I dic, bueno, no, és igual, no.
3: És allò que és broma, però si vols no és broma, no?
1: Hòstia, Sílvia, jo no sé com segueixes en parella, Quin drama de dona.
4: Escolta, no, però som molt feliços. Tenim una nena, fa molts anys que vivim junts, tot bé.
3: Jo només et diré una cosa, que acabes de perdre l'oportunitat de guanyar les entrades per anar al Brunch.
1: Sí.
3: La veritat.
4: Per què?
3: Perquè avui teníem pensat en algo que algú volgués fer algo, saps? I tu no vols fer res.
1: I a tu t'hem descartat automàticament. Per mala persona i per bruixa piruixa, et sembla.
4: Bueno, no passa res.
3: Bueno, ens estimes igual, no?
1: Sí, home.
4: Us estimo moltíssim.
3: M'entreteniu
4: mogollón.
3: Ole.
1: A nosaltres no ens follis, que tens parella. Vale?
4: No.
3: M'entreteniu
4: d'una altra manera.
3: Ara m'agrada.
1: Déu-n'hi-do.
3: Adéu, guapa, que vagi bé. Gràcies.
1: Adéu.
4: Vinga, adéu.
3: Suposo que la gent, després del que acabem de dir, ja sabem per on tiren els tiros de què s'ha de fer per guanyar les entrades.
1: Exacte. Ja hem donat una minipista. La Sílvia, clar, queda automàticament descartada perquè, bueno, ja ens ha dit que no té intenció de res.
3: De res és de res, eh?
1: Però vosaltres podeu.
3: Ni Merry You, ni Fucking You.
1: Ni Merry Christmas.
2: Truca'ns ara al 93-545-6868. Tell out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes...

0: 93.8.
1: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Pons.

0: El Hagel, això es diu Moving to the Sun. Aquest tecnete que entra molt bé l'estiu, Pimpa.
1: Yeah. Temazo,
0: Va, que avui parlem de casament. Anem a Lleida, que hi ha l'Enric. Hola, Enric, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com estàs, tio?
2: Bé, pues al cotxe, com molta gent suposo que escolta la ràdio.
0: Efectivament.
1: Ben dit.
0: Molt bé, Enric. A veure, què t'ha passat tu en un casament?
2: Què m'ha passat a mi? Bueno, bé, jo vaig anar de convidat en un casament a Lleida, possiblement fa un anyet.
0: Vale.
2: I, bueno, diguem-ne que la vaig cagar una mica a l'hora de la cerimònia i el moment de celebrar-ho, amb el menjar.
1: Amb el menjar?
0: Què vas fer?
2: La cosa és que tot anava perfecte, la cerimònia va ser preciosa, després van passar pues, a beure, van passar a menjar, i va arribar el moment dels postres, el moment de culminant, no? Que dius, bueno, hi haurà un pastís enorme. Doncs sí, hi havia un pastís enorme, però de dònuts. Sí, hi havia un munt de dònuts apilats un damunt de l'altre, fent com una piràmide, sí? Imagineu-vos-ho.
1: Una pregunta, el pastís de dònuts era perquè eren fan dels dònuts o va ser del qual us ho veu trobar? O sigui, la persona que es casava eren fans dels dònuts o treballaven a l'empresa dònuts?
2: Ja m'agradaria, ja. Seria increïble, perquè això vol dir que jo tindria dònuts gratis moltes més vegades. Ah, però no ho crec.
0: Però va ser que no.
2: No.
0: Vale.
2: Però va ser que no. I, bueno, n'hi havia molts, estaven tots ben apilats, ben col·locats, i clar, a poc a poc la gent anava agafant, i s'anava, pues, diguem-ne que la piràmide a poc a poc s'anava deconstruint, anava com cada cop sent més baixa, no?
0: Vale.
2: La qüestió és que va arribar el moment que vaig haver d'anar jo a buscar un dònut.
0: Dios.
2: Òbviament, perquè increïble, eh? Sí. Creies algo? Perdó.
0: No,
1: que estàvem sorprenent-nos perquè et tocava i estem amb l'emoció.
0: Volem saber què va passar amb el dònut.
2: Atenció, el dònut. Pues, sabeu, el moment que vaig agafar jo el meu magnífic dònut, diguem-ne que la piràmide va col·lapsar i va caure tot el pastís a terra, diguem-ne.
0: No!
2: Va caure tot a terra.
1: Clar, això és com el joc. És com el joc de les fustes, el Jenga. Saps que has d'anar traient paletes de fusta, sí, i que no caigui?
0: Vale. I vas agafar un dònut que va desmuntar tot el pastís.
2: Correcte, però no va ser intencionadament, òbviament, ni tampoc vaig

0: agafar un donut que estava a sota del tot, sinó un que estava damunt. L'única cosa és que estava damunt d'una plataforma una mica inestable, i al moment d'agafar el perdiàlgo de l'esquerra, tot se'n va anar cap a l'altre costat, cap a la dreta, no? Vale. I el, diguem-ne, que va caure tot a terra. Va ser increïble perquè hi ha fotos del moment que està començant a caure a poc a poc.
1: Ah, que guai. Jo, meva... Bueno, bé, eh? Pues
2: jo sóc el que es casa i et dono la mà. En plan, mira, almenys tenim un record guapo d'això.
0: Bé, així que ja vaig ficar, allí vaig ficar, diguem-ne, la meva cullerada. Aquesta és la història que va poder passar en una boda, que tot va acabar perfecte, ja no va haver cap història.
1: Una pregunta, Enric. Tu anaves de convidat, lògicament, però eres un convidat molt proper als que es casaven o eres un convidat rotllo dels que anava...
2: Un més un.
1: Un més un, del plan que no et coneixia ni Déu, saps?
0: No, no, jo era un convidat proper.
1: Sí, vale, sí. Vale, no, vale. És que hi ha una diferència molt gran entre ser una cosa i l'altra, saps?
2: A mi m'ho fa el novio florero de no sé qui.
1: Clar, i te cagues amb tot.
2: I digo, me cago en la puta.
1: No, ese quién es, saps?
0: Com a la companya d'abans, no? Que el seu...
1: Clar,
0: imagina't que la lie, no? Pues lo, cert.
1: Clar, també tu com a convidat de florero, que no coneixes a ni Déu, i et passa això, tierra trágame, saps?
0: No, no, llavors allí et fas conèixer per tothom i ets internacional. Després ja et fas internacional i et coneix tot Déu. Després.
1: No, no, això sí, sí, sí.
2: Bueno, doncs, sí. Clar, per la propera boda... Per la propera boda, això, recomana que no facin pastissos de dònuts perquè passa el que passa. També et dic, segur que vas pillar un de, dels de baix i és evident que és de pillar de dalt a baix, perquè si no cau.
0: Home, sí, la qüestió és que si hagués sigut això a les 5 del matí, potser sí que hagués agafat un de baix i hagués caigut, perquè potser no sabia quin agafava, però a les 12 de la nit encara s'havia molestat, em suposo. Així que...
1: Bueno, sí, com sigui, vas desmuntar tot el pastís.
2: Vaja.
0: Aquesta molt és la cosa. Però bueno, coses que passen, la veritat.
1: Sí, sí.
2: Ben dit.
1: Molt bé, tio, moltes gràcies des de Lleida,
0: gràcies, Enric. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Adéu. Molt bé, l'Enric, tu, la va liar, ben liada.
2: És que Déu-n'hi-do, els pastissos de boda tenen un complex arquitectònic fotut perquè són molt alts i molt grans i has d'anar en compte,
1: Són heavies.
2: Joder.
1: Anem a Tarragona, que hi ha la Sarai. Hola, Sarai.
3: Hola.
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: Molt bé, la Sarai. Què t'ha passat a tu a una boda, Sarai?
3: Bueno, jo soc wedding planner i estic aquí al cotxe, clar, amb les meves companyes, que també ho som. Som tres, l'Alba, la Gemma i jo.
1: Quina feina més guai, no?
2: Sí, a més són les tres supernenes, Pétalo, Burbuja i Cactus, muntant bodes, eh?
1: M'encanta.
2: Les cabres.
3: Oh. Per suposat. Aquí de històries ens podem quedar fins demà, si voleu.
1: No, ja, sí que amb la vostra feina, clar.
2: Però no serà el cas.
3: No, no cal, no cal.
1: I doncs, què ens voleu explicar? A veure.
3: Quina, la teva, Gemma, sí. És que estàvem debatint de dir quina expliquem, quina pot ser més...
1: Clar, és que en deu tenir cada història aquesta senyora que flipa, saps?
2: Aneu sobrades. Doncs pues mira, ara que expliqui la Gemma, d'aquí mitja hora torna a trucar l'altra i després l'altra, va?
1: Vinga, ja tenim el programa fet, tu, i ja està.
3: Oi, tant. Pues mira, la història és que, evidentment, a les bodes corre, bueno, molta droga, no? Fins aquí tots som conscients.
2: M'agrada molt com comença la història.
1: Per favor!
3: Però el normal, no?, és que pues, a partir de passat ja el sopar, cap a la festa, tal... Sí, això és el normal, entre cometes. Què passa? Me trobo amb una boda de tarda, 5 de la tarda, en què els convidats me comencen a arribar tots drogats a les 5 de la tarda.
1: Què?
2: Mare meva! Però qui era la boda, la Noel Doble A o què?
3: Bueno, és igual.
1: A les 5 de la tarda tots anàvem a les pastilles,
3: Nivell, quan ja passem a l'aperitiu, un senyor ja portava tant de currículum amb droga que es va treure les dents i les portava al platet, al costat de les croquetes, al costat del pernil...
2: Espera, aquest senyor...
3: Ja m'endibolejava tant.
2: Espera, un moment.
1: Tenia una edat.
2: Va fer la del senyor Potato, la de treure's parts de la cara, en plan, literalment, una dentadura.
3: Sí, i la gent anava passadíssima i tot.
1: Però clar, t'haig de dir una cosa, un senyor que es pot treure la dentadura té una edat,
2: no
1: és hauria, molt gran.
2: No hauria de drogar-se.
1: Clar, o sigui, passa dels 60-70 anys, no?
2: Déu-n'hi-do, vaya boda gitana.
3: No, tothom, tot quisqui. Vale. I la història ve en què, quan ja s'està acabant tot, em pregunten que com es fa el tema de contractar prostitutes, que com va el tema. Perdona. I li dic jo, perdona, que no...
2: Soy wedding planner, no madame, saps?
3: Bueno, pues això no ho sabien ells, perquè em van dir, quan els vaig dir que no es podien contractar, em van acabar preguntant que si per un molt bon preu els hi podia fer jo el servei.
1: Què?
2: Però Gemma, Gemma, una cosa, això és real, tia?
3: Això és real, 100%.
2: I quan vas cobrar al final? No, no, és broma, és broma.
3: Massa poc, ja t'ho dic ara.
2: Mare de Déu.
1: I doncs com va solucionar aquest tema sexual?
2: Vaya wedding fucker.
3: Evidentment no els vaig ni contestar, vaig girar cua i vaig marxar.
1: Ben fet.
2: No, m'agrada molt. Potser hauríeu d'obrir una nova línia de negoci que us trauríeu molta pasta, eh?
1: La madame, en lloc de wedding...
3: De madame.
2: Les wedding fuckers.
1: Ha sigut la boda amb més droga pel mig que us heu trobat mai?
3: Sí, amb diferència abismal. Vull dir, la gent es drogava ja, va arribar un punt al mig de les taules, del banquet...
1: Ah, molt bé, ja, molt bé.
3: Ni lavabos ni res.
1: I a nosaltres no ens conviden, tu,
2: ja, veus? Vaja. Una boda que podem quedar bé. Us anava a dir, noies, els que es casaven... es van enfadar o ja era el modus operandi habitual de les seves celebracions i tal?
3: El què?
2: Qui es casava, la parella que es casava, es van cabrejar amb l'ambient o ja estaven assumint que era algo que podia passar?
3: Els primers.
1: Eren els més drogats de tots, no?
2: Aleshores, bé.
1: Ja està, perfecte. Bueno, doncs molt bé, aquesta anècdota de drogues i casament.
2: I anava a dir drogues i putes, però no, putes no, al final. Per culpa de la Gemma.
3: Al final no. No els van deixar contractar, evidentment. No,
1: haguessis fet molta pasta aquella nit, eh?
2: Sí, sí. Has perdut una nova oportunitat, Gemma. No, la veritat, ara fora conyes, ben fet. Escolta, una boda és per celebrar l'amor, no per carregar-nos.
1: Bueno. Bueno, Gemma, Sarai, si voleu trucar d'aquí una estona, vosaltres que sou wedding planners, i explicar una altra anècdota, sí. Aquí estem fins les 11, d'acord? ¿Vale?
2: Si us plau.
3: Pensem una altra.
1: Vinga, va.
2: Vinga, noies, que vagi bé.
1: Adéu.
3: Adéu, gràcies.
1: És el que busquem avui, plans de bodes que molt ràndoms, que hagin anat molt malament o molt bé.
2: Bueno, i escolta, aprofitant que han trucat wedding planners, si hi ha més wedding planners, si us plau, truqueu-nos i ens expliqueu més mogudes d'aquestes, que som molt fans.
1: Molt bé. Va, que ens anem de boda.
4: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Bele i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
3: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas no.

0: razón.
1: Es al Bad Bunny, a Masha Castillo, Titi me preguntó.
2: ¿Qué te preguntó el Titi?
1: Bueno, no vulguis saber lo que no, me pregunta.
2: Claro, dormido.
1: Va, anem al telèfon.
3: Trucans ara. 93-545-68-68.
1: Titi.
4: ¿Tiene muchas novias o no?
2: Se va a preguntar.
1: Les 8 i 40 minuts, anem a parlar amb l'Ivan, que és del meu poble, és de Bordil.
4: Ah, sí?
1: Sí.
4: Déu-n'hi-do. Si sou quatre gats.
1: Doncs pues la veritat és que sí.
5: Quatre gats comptats.
1: Però que flipes, i no ens coneixem. Bueno,
4: en
1: no
4: sèrio?
1: No sé
5: I
1: qui.
5: No ens coneixem, perquè fa un any que estic visquent aquí a Bordil.
1: Ah, només fa un any que vius a Bordil.
4: És nuevo vecino. Sí.
1: Quants anys tens?
5: Jo tinc 28.
1: Té 28? Ah, doncs pues de la meva quinta.
4: Sou de... Sí, sí, eh?
1: Sí, bueno.
4: Mira, podeu ser amics.
5: Sí, sí. Sí, si et vols passar per casa algun dia a fer una birra, benvingut seràs.
1: Vale, pues vale, pues anem. Tens piscina a casa?
5: No,
1: pues ja no
5: la teníem l'any passat, però era un conyazo mantenir-la i la vam treure.
1: Pues ja no vinc.
4: Serà possible, i ara que feu manguerazo?
1: Dios!
5: No, el que fem és treballar durant el dia i disfrutar la nit.
1: Molt bé, crec que
4: fantàstic.
1: Sí. Molt bé, Ivan, doncs ja ens saludarem pel poble. Bueno, l'Ivan no parla sobre una boda com a tal, sinó que és un... Com es diu?
5: Una comunió.
1: Una comunió.
4: Ah, bueno. mejor aún.
1: Clar, hi ha nens sí. pel mig.
4: Hi ha niños de por medio.
1: Molt bé.
4: El drama pot ser molt més gran.
5: Sí, hay niños de por medio y aquí som també el gran drama. Això va passar el 2017-2018 en un restaurant a Lloret de Mar. I, bueno, s'estava celebrant la comunió i, clar, estava el restaurant obert per clients que poguessin venir i hi havia també, doncs, un menjador preparat per celebrar la comunió.
4: Reservat,
5: sí. Sí, i eren com unes 25 persones entre els avis, els tiets, els cosins...
1: Avi, vale.
5: Sí. Bueno, la cosa està que a última hora, cap a les 5 i mitja de la tarda, hi havia un senyor que estava sol dinant a la terrassa.
1: Ai, Déu meu.
5: I bueno, el típic, no?, que acabes de dinar i els nens, doncs, se'n van a jugar, doncs, pel restaurant, al parc que hi havia...
1: Ai, com acabarà això?
4: Déu-n'hi-do, quina por.
5: Sí, no va... Bueno, dintre de tot va acabar bé,
1: vale,
5: però
1: vale.
5: La cosa està que una de les nenes, vale, hi havia tres nenes de 5, 8 i 10, aprox, i un altre nen de 3 anys, que el nen de 3 anys crec que no es va enterar de res.
1: Vale.
5: Però, bueno, una de les nenes petites se'm va apropar a mi, jo estava treballant de cambrer, i em diu, senyor, aquest home d'aquí ens està fent fotos.
1: Vale.
5: I, hòstia, clar, jo em vaig quedar, com que us està fent fotos? Vaig enviar la nena a jugar cap al parc, que li donava l'esquena al senyor, i vaig entrar al restaurant, els vaig comentar el que estava passant, el que em va comentar la nena, doncs, als jefes del restaurant. I, bueno, vaig seguir amb les meves tasques a muntar taules i de més, i a la que em vaig donar compte, doncs, la nena havia anat a veure el papa, i el papa, pues, es va enterar del que estava passant.
4: Ui, el papa.
5: Començo allí una comunió, el senyor que estava dinant sol, doncs, també amb la seva ampolla de vi, el seu xupito, que anaven tots carregats, no? Estaven
4: sí,
5: de festa. Total, que el pare, quan s'entera, doncs baixa cap a la terrassa i comença a dir-li al senyor que li ensenya el mòbil, les fotos que li ha fet a les seves filles. Mm. Vale, les nenes anaven, doncs, vestides de comunió, de color blanc... Total, que comencen a discutir-se i el pare, doncs, li fot una empenta al senyor aquest que estava sol i el senyor cau a terra. En aquest mateix moment que el senyor cau a terra, doncs, tal com s'aixeca, comença a córrer cap al cotxe, que el tenia aparcat just a la porta. Venia amb un cotxe d'alta gamma, vale? No anava amb un cotxet.
1: Per tant, no va pagar el que va menjar aquell home.
4: A sobre.
5: No, perquè el vaig haver de fer fora, perquè quan va anar cap al cotxe no anava per marxar. Anava per agafar un ganivet o...
1: Què?
4: Què?
1: Perdona?
4: Mare meva!
5: Sí, d'uns 20 centímetres, tranquil·lament, el ganivet.
4: Però si això és un machete, déu-n'hi-do.
5: Sí, una mica locura. I, bueno, després de tot l'enrenou, doncs ja havien baixat els avis, els tiets, estaven els tres que quedaven de cuina, els tres cambrers, els jefes, estaven tots allà. I quan van veure que venia el zumbat aquest amb el ganivet disposat a fer mal, doncs la jefa va començar a cridar tots cap a dins, i... Tu escoltes això i veus una situació i me'n vaig cap a dins.
1: Sí,
5: de la clar. Que et dones compte de que està el pare sol, cara a cara, amb el senyor del ganivet, doncs jo en aquell moment tindria uns 17-18 anys, vaig sortir cap a fora i la meva reacció va ser agafar el senyor per darrere i treure-li el ganivet. No tinc ni puta idea de com collons ho vaig fer.
4: Mare meva, tu ets Ilia Topuria, eh?
1: Però quina valentia, per favor.
4: Sí, sí. Ets un heroi.
5: Jo, violència zero, no m'agrada.
1: Molt bé, Ivan.
5: Però quan hi ha situacions d'aquestes, doncs s'ha d'actuar. I no sé com ho vaig fer, però vaig actuar de la millor manera, vaig aconseguir treure el ganivet i l'hauria d'haver retingut en allà fins que arribés la policia.
1: Clar.
5: Perquè després de quasi 10 anys encara estem esperant el judici. I bueno, aquí està el drama de la comunió.
1: Per tant, aquest home encara està lliure.
5: Encara està lliure, aquest cabron.
4: Però com funciona la justícia d'aquest país?
1: Fa 10 anys,
4: tenia les
1: tio.
4: Fotos, tenia les fotos, no, al mòbil?
5: No, les fotos tenia el senyor del ganivet, tenia les fotos.
4: Sí, o sigui, que era una realitat que va fer fotos. Perquè això encara no ho hem deixat clar, però sí, tenia fotos de nens al mòbil.
5: Jo no vaig arribar a veure fotos, però jo m'ho crec.
4: Home, sí, sí.
5: Per el tipus de persona que era.
1: Clar, i la nena estava molt desesperada que no paraven de fer-li fotos a la pobra nena.
4: Ah, sí, a sobre, clar. Veus allà un senyor que et mira amb el mòbil i tal, i el pare...
1: Però després de 10 anys aquest home encara està lliure i ningú l'ha jutjat ni res.
5: No, jo m'encantaria que em truquessin demà mateix i em diguessin, Ivan, has de venir a testificar al jutjat. I això de moment no ha passat.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, sí que és veritat, Ivan, que va ser molt valent i no sé, sí. A saber com hagués acabat la cosa si... O el pare, que estava davant de l'home amb un ganivet de 20 centímetres.
4: Vas evitar una situació que podria haver acabat en drama, amb totes les criatures allà i tot. Enhorabona. Sí. A veure, has d'anar en compte la vida, però mira, tu et va sortir bé, enhorabona, per la salvazione que vas fer.
5: Sí, sí.
1: Però
5: bueno, la cosa com va acabar és que això va passar el mes de maig i el desembre, vale, ens vam compartir els contactes amb el senyor aquest, amb el pare, i resulta que venien des d'un poblet de La Rioja, no recordo com es diu el poble, i vale. Resulta que tenia unes bodegues, o no sé exactament què tenia, però ens va enviar un pack de licors i vins i material per celebrar el Nadal.
4: Dios.
5: Molt guai.
4: Llavors, ja podria haver salvat jo a la nena. Bueno, al pare.
5: De tot el drama que va haver-hi, doncs ens vam emportar un petit record i amb aquesta persona doncs, seguim en contacte.
1: Bueno.
5: I
1: a veure quan hi ha el judici, que ja seria hora que es fes.
4: Sí.
1: La veritat. Però bueno. Molt bé, moltes gràcies, Ivan. Déu-n'hi-do la història. No és d'un casament, és d'una comunió, però té tela, la història.
4: Sí, mola molt.
5: Casaments he estat a molts també, però crec que la història més impactant que puc dir és aquesta.
4: Aquesta.
1: Mm-hmm. Molt bé.
4: No, sí, semblava el Fruit Ninja, aquell dia a la comunió. Déu-n'hi-do.
5: Com així?
4: No, que semblava el Fruit Ninja, el joc aquell de les fruites, de tallar amb un ganivet. Sí,
1: sí, sí. Per favor. Sí.
5: Déu-n'hi-do.
1: Per favor.
5: Vaya
1: ara m'ho he imaginat, tio. Per favor. Bueno. Moltes gràcies, Ivan, que vagi bé per Bordils, Girona.
4: Adéu, tio.
5: Adéu, macos.
1: Adéu.
3: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93-545-6868.

0: fan coses com aquesta.
1: Quina és la millor platja de Catalunya?
2: La millor platja de Catalunya és la banyera de la Russa, que està per Calella de Palafrugell.
1: La banyera de la Russa, es diu la platja.
3: És mi banyera, bienvenido. Bienvenido a mi banyera. Aquí cliente siempre satisfecho.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: És Rels B, amb això que es diu Tubacino, a través del Flash Urban.
1: Sí.
0: Atenció, perquè anem a fer una broma telefònica i que pot sortir molt bé. Tenim moltes ganes de fer aquesta broma telefònica.
1: I atenció, com hem dit abans, té a veure amb animals, concretament un cadell. Diu així, bones, és per demanar-vos una broma pel meu noi, perquè hem adoptat un cadell i voldria que us féssiu passar per l'antic amo. El van abandonar a les escombraries, els malparits.
0: Ai, no.
1: Com que el vol reclamar. Oh. Si accepteu fer-la ja, bla, bla, bla, bla. Tenim detalls. El tio es diu Jordi. Vale? Mm. I el tema és que és un tio que li pica molt lo de la pasta. Llavors jo puc fer veure, doncs, que vale, es pot quedar el gos si em fa una transferència de X, algo així. Vale?
0: Vale.
1: També ens podem riure del nom del gos, que es diu Illo.
0: Per favor.
1: Illo, què passa, Illo? Què passa, Illo? Aquest rotllo, vale? I res, hora de jugar una mica amb els gossos. I a ser molt gossos, que ens agrada també.
0: Doncs va, anem a trucar al Jordi, a veure si ens agafa el telèfon i pot sortir aquesta broma, que ens la tenim molt ben preparada, eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga, estem marcant el Jordi, va.

0: novia no agafa el telèfon.
1: Ara no agafarà, si estan con los pollos. Es diu Cristina, la novia.
2: Se te ha redirigido al botón.
1: No, hòstia, però és que ara no saben que és broma.
3: Fem una cosa, escoltem la cançó d'anar a dormir...
1: I truquem als
3: tiesos. I els truquem de seguida. Vinga, va.
4: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.

0: Flash Urban. Ja m'ha escoltat la cançó d'anar dormint, sí. Però anem a el que hem d'anar a fer, perquè això està molt emocionant.
1: Està molt intens. Mira, sí. M'acaba d'enviar un àudio de 7 segons, l'escoltem ràpid, a veure què ens diu en directe, i veiem si la podem trucar o no, o simplement ens està confessant que, bueno, que ja li ha dit que és broma, però jo vull parlar amb aquest home.
2: Ara, que estava baix, estava amb ell, intentant fer seguir la broma, ja he agafat el mòbil.
0: La nòvia està compitxada, vale, amb nosaltres.
1: Molt bé, m'agrada que aguanti això. La nòvia avui dorm al sofà, espero que quedi clar.
0: Doncs vinga, tornem a trucar al Jordi, no es deia?
1: Sí.
0: T'haig de dir que molt bé el Jordi el que ha fet, però posar-li al pobre gos Illo el nom... Bueno,
1: bastant, i això,
0: cadascú.
3: Hola?
1: Hola?
3: Hola?
1: Escúchame, tú eres también la que tiene a mi perro, ¿no?
3: Sí.
1: Pásame al Jordi de los cojones, pásame al Jordi de los cojones.
3: Que ya lo sabe. Si no, vamos, salimos todos de casa, ya lo sabe.
1: Pues pon el altavoz, ¿está con el altavoz o no?
3: Sí.
1: Jordi, que sí. Es broma, cabrón.
0: Mira, Jordi.
3: Dándole patadas a la pelota al niño.
1: Ah, ¿pero está escuchando o no? ¿Podemos hablar con él?
4: Sí. Yeah.
0: Jordi, que es una broma.
1: Hola, Jordi.
4: Ya me lo ha dicho, ya.
1: Jordi, escolta, això és el Flash Urban, estàs a Flash, tio, què tal?
4: Pues un poco alborotado.
1: Ja, clar, l'he sentat sí. Malament.
0: Clar, la broma t'ha sentat malament, Jordi?
4: Hombre, a mí no me ha parecido, no me parecen bromas de buen gusto, no.
0: La teva nòvia ens ha demanat aquesta broma.
1: Mira, i avui més que mai ens ha donat ella tots els detalls, eh?
0: Tot, ens ho ha donat tot.
1: No ha sido creativitat nuestra, te lo juro, se nos lo ha dicho tu xurri, de verdad.
4: Pues menos mal que no os ha enviado una foto, pero apetezco y todo.
0: Está plorando el Jordi.
1: Oye, también volíamos aprovechar, Jordi, queremos aprovechar de verdad la buena labor que hacéis tu pareja y tú, de quedaros con perros que no tienen la suerte de otros, y a sobra, doncs, això, que viuen en un ambient de granja,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: con pollos
0: sí.
1: Y todo.
0: Jordi.
4: Sí, pero de huevos, ¿eh?
0: Tú et vas trobar a Lillo, que es el teu gos, abandonat a una basura.
4: Bueno.
1: Jordi?
0: Jordi.
1: Està plorant.
0: Jordi.
1: Jordi, no.
4: Hola.
1: Ara, Jordi.
0: Jordi.
4: Sí.
0: Que et vas trobar a l'Illo abandonat.
4: Sí, estava abandonat i l'hem adoptat.
0: I l'has adoptat. Molt bé.
1: I el fill de puta que el va deixar, que no sóc jo, si us plau, demano que la gent no em confongui, que és un cabronazo i que esta gente debería ir a la cárcel, com has dicho tú.
4: Bueno, la cárcel sería poco para mí. Todo lo que le hagan daño a los perros, a los animales y todo, la cárcel es poco.
1: Tot arreu.
0: Pues sort que hi ha gent com tu, Jordi. Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
4: Vinga, que vagi bé el programa.
0: Gràcies. Adéu.
5: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El BL i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: me tienes loco, loco, loco.
1: Estàs boig o què?
0: Se va ver loca.
1: Mi pollo en tu poco.
0: Per favor! De. Així comencem aquesta nova hora de Flash Urban avui, que parlem de... casament!
1: Dan, dan, dan, dan, dan.
0: Avui volem històries, anècdotes heavies, randoms, que us hagin passat a casaments.
2: 93-545-68-68.
0: I aquest és el telèfon perquè participis, vale? 93-545-68-68.
1: Exacte, així que truques i així de fàcil. Només expliques una anècdota, aventura o desventura, que també ens agrada molt, doncs que hagi ocorregut en algun moment de la vostra vida alguna boda, wedding.
0: Vinga, va, que ens anem de boda. I entre les trucades, ah, sí? Alguna de vosaltres se'n va al Sonar...
1: No, el Branch Electronic Festival.
0: Se'n va al Branch...
1: Valla cagada! Se'n va al Rock in Rio Madrid, saps? Hòstia puta, Miquel. Tenies un trabajo solo. Uno.
0: No, que flipes, eh? Bueno, vaig a llegir l'anunci, espera que llegeixo.
1: Torna al Sonar. No, ja parem, ja parem.
0: És que tenim el cap en vacances. Sí, la setmana que ve ja no hi som, saps? I clar,
1: és veritat.
0: Llegeixo. Barcelona, mar, sol i un festival que rebentarà el parc del Fòrum. Què més vols?
1: Que heavy.
0: Els dies 7, 8 i 9 d'agost arriba el Branch Electronic Festival.
1: Vale. Segur que no és el Sonar i t'has
0: no, equivocat. No, és el Branch Electronic Festival.
1: Fora conyes, Branch Electronic Festival! Oh,
0: 7, 8 i 9 d'agost, electrònica de la bona, artistes internacionals, talent emergent i moltíssima gent amb ganes de festa.
1: Jo estic molt decebut amb tu. T'he de dir que estic molt decebut. El que no estic decebut és amb el cartell que hi haurà dissabte 8 d'agost.
0: Hi haurà.
1: Pues un cartell guapíssim de molts artistes.
0: Ah, sí?
1: Que pots llegir, que pots llegir.
0: No hi són.
1: No hi són?
0: No.
1: Dios mío! Però hi ha molts artistes molt top de tecno. Sí,
0: sí, sí. Han pagat, per dir això. Ah, vale. Sí. Doncs, si vols anar al Sonar el dia 8 d'agost, vale, has de trucar-nos al 935...
1: És que, bro, no, una cosa... Miquel, para, ara ni m'he adonat. Vale, nois, el Miquel està fatal, vale? Branch Electronic Festival, 8 d'agost. Encara no tenim els noms, però després els direm. Són DJs de la hòstia. Vale? Si voleu participar, heu de trucar-nos i explicar-nos històries.
0: Sí. Truqueu ara al 93-545-6868. A quin festival?
1: El Branch Electronic Festival.
0: Molt bé.
2: 93-545-68-68.
0: La GFM som l'emissora oficial.
1: Fins aquí, fins aquest any, perquè ja... Perquè, clar, si escolten això els del Branch...
0: Han pagat, perquè diguem això.
1: Sí, sí, clar.
0: El Branch Electronic Festival ens han pagat perquè diguem això. Bueno, quina calor que tinc ara.
1: No, clar, és que estem al carrer. És com si McDonald's demana un anunci i diem Burger King. O sigui, és literal, això.
0: És que ens acaba de passar això, eh?
1: Ens ha passat que Pepsi ens contracta i el Miquel comença... Coca-Cola!
0: O nosaltres ens anem al carrer o el Branch no tornen a pagar un anunci.
1: No, sí, sí.
0: Una perquè... de dues.
1: No, fora conyes, el Branch ens té molt de carinyo, ho hem fet molts anys. Sí, ho fem molt bé, sempre. No.
0: Molt bé, va. Doncs va, si voleu anar al Branch, truqueu-nos, vinga.
2: Truca'ns ara.
0: Per favor.
2: 93-545-68-68.
0: Uf, quina calor, eh?
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
0: I què heu de fer? Doncs va, explicar una anècdota sobre un casament que hàgiu anat i us hàgiu passat molt bé o molt malament i que hagi passat algú molt heavy, ¿vale?
1: Sí, mira, hem dit també comiat de solter i si no, pedides de mano.
0: Dius!
1: Potser algú ha demanat matrimoni al Branch, eh?
0: Hola!
3: Hey. Hola!
0: Hola, com et dius?
1: Dius, vaya veu.
3: Hola, em dic Mònica.
0: Hola, Cari, com estàs?
3: Hola, pues molt bé. I desitjant, aviam si em toquen aquestes entrades pel Branch.
0: T'ha quedat... Ah, bé, vale,
1: bé,
0: molt bé.
1: Bé, tenia por que digués per Aquadiver, ara.
3: El Branch, no.
0: Vale,
3: no,
0: vale,
3: no,
0: perquè
3: no.
0: Tu t'encanten el Branch, sí. Que sí?
3: Pues sí. Conec un noi que m'agradaria convidar-lo i dic, pues mira, estaria molt bé que em toquessin les entrades i així tindria una bona excusa per dir-li què et sembla si ens anem de festeta.
0: Per favor! Espera, molt bé!
1: A qui vol convidar, dir?
0: A un noi.
1: Ah, a un noi, però ja heu fet sí. Moniquiqui o no encara?
3: Encara no. I encara aviam no. Si així... Vale. Ell que és molt fiestero i tal, dic, pues mira, anem aviam si em toquen i, bueno, pues vale. Por ahí, no?
0: Entra per tant, no sou res, o sigui, no ha passat
3: res. De moment, res. No, va, però no me lo agafes,
0: No, aviam, no és que te l'agafi.
3: Positiu, ment positiva. Jo te'l regalo. Jo ahir pensant al Branch, l'electrònic, la música, la beguda... Ahir pot ser un moment bo.
1: M'agrada que ha dit la música i la beguda, eh? O sigui, els dos aniran tajas tiesos.
0: No, falta la sola
3: home,
0: troba.
3: Home, pues sí, també, aviam, escoltar. Total, vivim a Barcelona, ho tenim bé, anem amb metro, autobús, puta mare...
0: Com et dius, no, per cert, com et dius?
1: Mònica.
0: Mònica, què t'ha passat tu en una boda, carinyo?
3: Què m'ha passat a mi en una boda? Doncs pues mira, jo en un casament vaig anar als serveis i em vaig trobar a la que era la nòvia
0: Yo.
3: Follant amb un convidat.
0: Què?
4: bomba.
1: Hòstia sí, puta, el convidat el tenies ubicat o era un random? Qui era?
3: No, coneixia molt bé perquè no, jo no era familiar, era amiga, jo saps que anava, i vaig flipar en colors i vaig dir, només vaig dir amb la noia amb la que anava i tal, i vaig dir, hòstia, que acabo de veure això, i em va dir, tu calla, i vaig dir, pues jo callo, que aquí pas i mañana gloria, tu, total, ja s'apanyaran. Sí, ah, sí, sí, tal qual.
0: No et vas xivar?
3: Tal qual, no, perquè li vaig dir...
0: Jo em xivo.
3: A la que era més amiga em va dir, deixa... Digo, no, totes pares allà i tot això, dius, però què li passa a la gent, tio, què li
1: jo
3: passa?
1: Jo ho sento molt, la gent que fa aquestes coses, o sigui, la dona, el marit o la dona... Sí, no, tios, sí. No. O sigui, una cosa...
0: T'acabes de casar?
1: Fes un viatge de negocis, jo que sé, quan porteu 20 anys casats. Però el dia de la boda, en sèrio...
3: Exacte, no. És molt heavy. Però després, explicant aquestes històries, te n'adones que t'explica més gent que ha vist o ha passat el mateix.
0: O pitjor.
3: O el nòvio s'estava apujant la millor amiga de la nòvia.
0: Ja. Sí.
3: I ho diuen i dius, però què no es passa? Però què li passa a la penya, tio?
0: No. La realitat supera la ficció, Cari.
3: Exacte.
1: Sí. 100%.
0: A vegades...
3: Bueno, pues això,
0: i escolta, a veure, no és per ser explícit, però amb quina posa te'ls vas trobar follant, saps? Al lavabo.
3: Pues mira, damunt del marbre. Ella sentada damunt del marbre.
1: I el marbre, clar, és que amb el vestit de nòvia, amb el vestit de nòvia és complicat follar.
3: No, preocupis que no. Jo també em vaig casar un dia i també duia vestit i tampoc no és tan complicat. Que no. Que vas amb lligacames i tal.
1: Vas follar amb el vestit de nòvia?
3: Però no, jo no ho vaig fer.
0: Mònica, sembles una mica boja ara mateix, Cari? Sí.
3: Ara mateix, però són històries. A mi no em va passar, però jo ho vaig veure i vaig dir, esto es muy fuerte.
0: Ja.
3: Però bueno, després la gent t'explica històries i veus que la realitat supera la ficció.
0: No, totalment. Molt bé, Mònica. Moltes gràcies per trucar-nos, Cari.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé per participar. Adéu.
3: Exacte, adéu.
0: Vale, va, busquem una persona que li vulgui dir a la seva parella en directe per la ràdio que es vulgui casar amb ell o amb ella.
1: Exacte.
0: Vale?
1: Algú que tingui ovaris o collons de fer veure. Serà com una mena de broma telefònica.
0: Vale, però real.
1: Però real, i la fareu vosaltres als oients.
0: Clar.
1: Hòstia.
0: Heavy, eh?
1: Clar, hauran de demanar matrimoni a través de la ràdio.
0: Dios.
1: Passa por.
0: Si vols ser tu, envia'ns un WhatsApp. Va, 699-69-69-69.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flaix FM. 93.8.

0: Així es diu aquesta cançó del Quevedo i així també es diu el seu darrer àlbum. Això es diu El Baifo i és novetat al Flash Urbana, Flash FM, i l'escoltes primer aquí. Vaya temazo, eh?
1: Pregunta d'examen, Miquel, a veure si te'n recordes.
0: Jo!
1: Què és un baifo?
0: Una cabra.
1: Bé.
0: Molt bé.
1: Però petita.
0: Ah, una cabreta.
1: És una cabreta, sí.
0: Com els nostres oients, que són cabretes.
1: Les cabretes.
0: Les cabretes i els cabrons del Flash Urban. Molt bé. Vale, anem a fer una cosa molt maca.
1: Sí.
0: Sí? Tenim un àudio d'una senyora que es diu Sònia, vale? Sí. L'àudio diu que es vol casar amb el seu nòvio.
1: El Carlos.
0: El Carlos.
1: Diu Carlos, vale? Sí.
0: El que farem ara és trucar al Carlos en directe al Flash Urban i li posarem l'àudio al qual la Sònia es declara al Carlos. Sí, el Carlos diu que sí que es vol casar amb la Sònia, s'emporta entrades per anar al Branch Electronic Festival.
2: Tomba.
1: Exacte. Clar, això és una mena de concurs, però a la vegada pot derivar en una història molt, molt, molt romàntica.
0: És un 2x1.
1: És un 2x1.
0: Clar.
1: La Sònia se la veu una dona meravellosa, hem parlat amb ella per telèfon, té una veu preciosa i és una dona molt maca.
0: Està molt enamorada.
1: Sembla que sí.
0: Ha enviat un àudio molt maco al Carlos.
1: A més,
0: bueno, ens l'ha enviat a nosaltres i nosaltres li posarem al Carlos.
1: Exacte. Vale. Llavors ara hem d'esperar que el Carlos agafi el telèfon, dir-li que tenim un missatge de part de la Sònia i doncs, gaudir de la màgia de la ràdio i sobretot de la seva reacció. A veure què passa.
0: Doncs vinga, anem a trucar al Carlos. El Carlos ara mateix no sap que l'escoltarà tot Catalunya com la seva vida està a punt de canviar.
1: Jo estic més nerviós que amb un Barça-Madrid, per favor.
3: Tardes.
0: Bona tarda, Carlos.
3: Hola, bona tarda.
0: Com estàs, Carlos?
3: Bé, estic bé.
0: Et truquem en directe des del Flash Urban, a Flash FM. Hola.
3: Hola, bona... Hòstia.
0: Això no t'ho esperaves, eh?

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Mira, estaba aquí en una fiesta de cumpleaños con muchos amigos.
2: Ah, bueno, avui és internacional el programa.
3: Bueno, internacional, per no dir panxitada històrica, sí, mare meva. Què està passant?
1: Respeto,
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Home, és una cançó molt de boda, sincerament, eh?
1: Sí, la veritat és que... Déu-n'hi-do, sí.
0: Va, que avui volem històries ràndoms que he vist que us hagin passat en diferents casaments.
2: 93 545 68 68.
1: Perdoneu que interrompi, nois, els que recordeu la broma que acabem de fer, vale? Sí. M'acaba d'escriure la tia dient-me l'he pillado aparcando y con las lágrimas. Sí, que estava plorant el Carlos.
0: Ah, que, bueno, que és una boda.
1: D'alegria, clar. La broma telefònica, clar. Bueno, la broma, el casament, clar, sí, no, perdoneu.
0: Era una veritat.
1: Era una, perdó, és que com sempre li dic broma a lo que fem pel telèfon, però sí, la proposició de boda, sí.
0: I ara l'ha pillat aparcant el cotxe que estava plorant de l'emoció.
1: Clar, estava emocionat, el Carlitos.
0: Que mono el Carlos, de veritat.
1: Que bonito, coño.
0: Bueno, que sigueu feliços, parella.
1: Bravo.
0: Per tota la vida. Hasta que la muerte os separe.
1: Jo.
0: O si pot ser, moriu junts.
1: Exacte. Oh. I no molt joves.
0: Bueno, això.
1: Clar, perquè imagina't demà un accident.
0: No, això no. Per favor!
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Vinga, va, històries que us hagin passat en casaments. Històries que ens arriben, com per exemple aquesta. Hola, bona nit.
3: Buenas.
4: Hola.
3: Pues mira, mi anécdota en este caso fue que yo hace unos 10 años aproximadamente, 8 o 10 años, yo era dinamizador de despedida de solteras. Mm. El caso es que en una de estas, ¿no? Bueno, mi función era un poco, pues, las recogía, digamos, con un autobús, las llevaba a cenar a un restaurante, les hacía, pues, 3-4 juegos para dinamizar un poquito, luego volvíamos a coger el autobús y las dejaba normalmente, pues, en una discoteca, en un club nocturno. Y el caso es que en una de esas hubo una chica, pues, que me tiró la caña a full.
1: Para.
3: Hasta ahí todo bien, todo normal, excepto por el hecho de que la chica en cuestión era la novia, la que se iba a casar. Y claro, yo era un chaval joven en ese entonces y no entendía la situación. Te estás casando de aquí 2 semanas y me estás tirando la caña a mí hoy cuando se supone que vas a estar el resto de tu vida con la persona que quieres.
1: Sí.
3: El caso es que, bueno, la chica me tiró la caña y tal, y yo, pues, inocente de mí, en ese momento se lo dije. Le dije, oye, pero tú no te casas, no estás aquí justamente por eso. Claro. Y su respuesta fue, sí, pero lo que pasa en la despedida de solteras se queda en la despedida de solteras.
1: ¡Hola! ¡Ahora me va!
3: Así que, bueno, nada, yo evidentemente no le seguí el juego porque a mí me han educado con ciertos valores y en este caso no correspondían, pero nada, eso. En ese momento me di cuenta de que el mundo no era tal y como yo creía y, bueno, a partir de ahí mi visión de las cosas cambió un poquito.
0: Pues, déu-n'hi-do, tu.
1: Hòstia puta, eh? Insisteixo, la gent que us caseu, per què collons busqueu polvos? O millor dit, per què us caseu?
0: Exacte, per què te cases?
1: La pregunta és aquesta, si voleu follar, folleu, macho, sigueu lliures, però mare meva, no, us
0: no et comprometis.
1: Clar, és que déu-n'hi-do.
0: I la gent que folla amb altra gent el mateix dia de la seva pròpia boda, per favor, però què fa?
1: No, home, no, clar, és que...
0: Però què fa?
1: És que és molt brut. És molt
0: Mira,
1: brut.
0: Tinc un missatge que ens acaba d'arribar, que diu... Hola, Flash Urban.
1: Sí.
0: Jo em vaig liar al Sutton amb una senyora que es casava en 2 setmanes.
1: En 2 setmanes? Es casava la senyora i es va liar amb ella al Sutton?
0: Sí. Això m'acaben de dir per aquí.
1: Vaya guarro de merda també aquesta persona. O sigui, de debò, insisteixo.
0: Ell
1: no...
0: també, eh?
1: Home, sí, clar. Si tu saps que aquesta persona es casa, no ho has de fer.
0: Bueno, però no és problema seu.
1: També és veritat.
0: És problema d'ella.
1: Ah, és que segur que tenia, segur que tenia cara de tonto.
0: A ell li dius guarro i a ella no, eh?
1: Segur que té cara tonto, amb el tio aquest. T'ho dic en sèrio.
0: Per favor, la gent com està, no?
1: Calenta, que es casen, clar.
0: Vinga, va, tens el telèfon obert ara mateix, si vols.
2: 93 545 68 68.
0: Històries, anècdotes de casaments, de que ha acabat molt bé o ha acabat molt malament, és igual. Pues podeu explicar el que us doni la gana.
1: Qualsevol anècdota o fins i tot prèvia a la boda, ja sigui el comiat de solter o, escolta, després de la boda... Jo que sé, que sabeu que a la lluna de mel, a la honeymoon, doncs ho van deixar o es van també follar a un cambrer de, jo que sé, de Tanzània, saps?
0: És que les llunes de mel també a vegades...
1: Són molts dies junts, 24 hores, cuidadín a la din.
0: I dius, què acabo de fer?
1: Déu-n'hi-do!
0: Ho he fet bé o ho he fet malament,
1: no!
0: Això?
1: No!
0: Grup Consuelo, ho he fet malament?
5: Com va?
1: Bé.
0: O bé.
1: Bé.
0: Ah, bé. És que la setmana que ve no estarem perquè estarem de vacances. Va?
1: Sí, és veritat, ara ja comença temporada d'estiu i per tant ja no hi haurà els programes habituals.
0: Yeah!
1: Vamos, vamos.
0: Anem de vacances!
1: Yeah!
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Ui, baixa'm el volum de la ràdio, Cari, que t'ets molt fort.
5: Sí, sí, és que, mira, la meva parella no volia que us truqués.
0: Per què no? Per què no?
5: Perquè pues, fa com 6-7 anys li vaig demanar que es casés amb mi. Amb un anell i tot, amb els nens allà, amb pètals de rosa... Bueno, maquíssim.
0: Vale.
5: I estic esperant que m'ho demani ell perquè encara no ens hem casat.
0: O sigui, fa 7 anys que li vas demanar per casar-te i encara no us heu casat.
5: Sí, mira, li pots preguntar? Digue-li alguna cosa, sisplau.
0: Com es diu?
5: Miguel, habla.
1: Ai, Miguel.
6: Hola.
0: Miguel, ¿no et vols casar amb la teva dona? Amb la teva nòvia?
6: Sí, pero quiere que lo pague yo. ¿Y entonces de qué sirve?
0: El problema són els diners.
1: Mare meva.
6: Claro. Si me pide matrimonio, lo tiene que pagar ella.
1: Ah, ara. Sí? Home, això tampoc és així, eh?
0: Hola.
1: Pues igual t'has de canviar de marit, no? Eh? Home, no, una boda va más o menos a patxes, no? Cabrón.
6: Lo pagan los suegros.
1: Bueno, els sogres ajuden, però no paguen tot, evidentment.
0: Com es diu ella?
6: Valentina.
0: Valentina ha canviat de nòvio.
1: Sí, sí.
0: Valentina.
1: Valentina, si te vienes conmigo, Valentina, yo mañana te pido matrimonio y nos vamos de bodorrio guapo. Mínimo 80.000 pavos de boda. Sí, sí.
6: Si lo pagan, yo voy también.
0: No, tú castigat a casa, Miquel.
1: Tú, exacto, tú con el niño.
0: A veure, per tant, no us caseu, vosaltres dos no us caseu perquè no hi ha diners.
5: Sí.
6: Sí, porque va metido en una reforma de una casa y...
0: I no, no podeu fer-ho petit, no fa falta fer-ho lo grande, no?
1: Clar.
6: Sí.
5: Es que vull casar-me per l'església, no em vull casar jutjant.
0: Bueno, però pots fer-ho igual, però gratis.
6: Ella quiere hacerla lo caro, a lo grande.
1: Però pots fer l'església i després una celebració més humil, no passa res. Si al final amb quatre palos les bodes són molt maques igualment.
0: Ja està.
1: L'important és la gent.
5: Sí, bueno, sí, tampoc convidaríem a molta gent,
0: bueno,
5: però...
0: Bueno, per això, que això amb 5.000 euros ho tens fet.
1: Sí, bueno, no sé què dir-te.
5: Vale, va, i quan els doneu vosaltres, va?
0: Nosaltres res, Cari.
1: Sí, no... què voleu, que fem un crowdfunding aquí d'un euro cada oient? Home, doncs tindrien 40 i pico mil euros, eh?
0: Clar,
1: això ho fem nosaltres, aleshores.
5: Bona boda,
0: no, ja ens ho quedem nosaltres, guapa. Tu que te calles.
1: Farem el Miquel i jo el nostre crowdfunding per la nostra boda. No és que ens casem ell i jo, però cadascú la seva.
0: Fem veure que ens casem i ja està.
1: Exacte, i anem de putes.
6: Jo m'apunto.
1: Hala,
0: Miguel, per favor, que tens nòvia.
1: Hijo puta!
6: Pagáis vosotros, ¿no?
0: ¡Hala!
1: ¡Tomba! Bueno, vaya hombre. Venga.
0: Adéu, guapos, que vagi bé.
1: Va, chao.
0: Adéu, adéu. Vaya part de desafortunats amb l'amor, eh?
1: Per favor, però se'ls veu feliços, he de dir, eh?
0: Sí, això sí.
1: Somreien.
2: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El BL i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: És el que peto.
1: Pots no fumar? Perdoneu, és que el Miquel fuma aquí a l'estudi, cosa que no hauria de fer. I llavors li entra aquesta tos. Què dius, que no fumes?
2: Que no fumo.
1: No, sí, es nota, es nota. No, és broma. L'únic que fuma sóc jo, i jo mai tinc aquests atacs de tos, però el Miquel, fixa-t'hi, que no fuma res i li passa, Déu-n'hi-do. Ara estava ben aigua, pobre. Sí, sí, amb una tassa nova, per cert, que no podeu veure, és bastant fea. Vaya glob. Que està xupant-la o va ben aigua, mare meva? Però què és això? Si estàs dissimulant perquè acabi el programa, pots dir-ho, no passa res.
0: És que, a més, m'ha vingut la tos just quan he obert el micro, saps?
1: Clar, no, aquestes coses... Compte el beure aigua, que pot ser pitjor el remei que la malaltia, Ves en compte. Ei!
0: Però és que, clar, és que no m'ho puc concentrar si parles.
1: T'estic ajudant. Home, estic ajudant a que no estigui en blanc, això. Imagina't que ningú ens escolta de res i només a un viejo tossí.
0: Clar, però no sóc, tinc 30 anys,
1: Però la tos és d'avi, el que et surt.
0: Ai, de veritat, Sort que ara estaré un mes i pico sense veure't la cara.
1: Un mes i... sense veure'm la cara.
0: Totalment, ara.
3: Bomba.
0: Bueno, va, coño. Són les 10 i 5 minuts, comencem nova hora!
1: Vamos!
0: Molt bé! Què preguntem avui?
1: Doncs avui parlàvem de bodes, Miquel.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Bé.
1: Parlàvem de bodes.
0: De bodes. Avui volem folleteos, anècdotes i drames familiars dintre dels casaments.
1: Sí, exacte. I tu ens trucaràs i ens ho explicaràs ara mateix.
0: Vinga, va, truca'ns ara al 935456868.
4: 93-545-6868.
0: Que la gent està de vacances. I ja no truquen, perquè estan de vacances.
1: Ens han deixat penjats com un fuet.
0: Per favor.
1: Pareu.
0: Sort que la setmana que ve nosaltres sí que també estem de vacances.
1: Vamos, això és bo.
0: Hola, bona nit. Veus com estan de vacances?
1: No,
0: ens abandonen.
1: Joder.
0: I se'n van a Punta Cana de vacances.
1: A la puta cana.
0: Bueno, pues, recordem que la setmana que ve no hi serem, ¿vale?
1: Sí.
0: I l'altra següent tampoc hi serem.
1: Això vol dir una cosa, que literalment...
0: I la següent tampoc hi serem.
1: Dios, Miquel, però per favor, sembla que hem mort. És perquè s'enterin. Això vol dir que fins dijous seran els últims programes de la temporada.
0: Dios!
1: Per favor.
3: Bomba.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
1: Senyora?
5: Sara.
0: La Sara, la marrana.
1: Bé.
0: Sara, des d'on ens truques, Sara, carinyo?
5: Des de Girona.
0: Molt bé.
1: Girona. I què fas?
0: Sara, tia, que la setmana que ve ja no hi serem, Estarem de vacances, Sara.
5: Jo també.
0: Ah, mira, vale.
1: Ah, on vas, Sara?
5: A Menorca.
0: Te'n vas a Menorca?
1: Molt bé,
0: Encara ens veurem.
1: Molt, molt exòtic, Menorca? Amb el Miquel allà, amb pilotes a la
0: costa. Calla! Per favor. Bueno, Sara, i amb qui vas a Menorca, cari?
5: Amb les amigues.
0: Amb les amigues.
1: Ah, sí?
0: I
1: anireu a lligar o no per Menorca?
5: Bueno, qui sap.
0: Home, et pots emportar un menorquí amb molta pasta, saps?
5: Bueno, no sé.
1: Li pots oferir la teva enciamada?
0: Per favor. Bueno, i a tu què t'ha passat en un casament, Sara?
5: Pues jo vaig anar de monitora en un casament a cuidar els nens dels nuvis.
1: Però que era el casament de campeones o què era?
5: No sé, en una finca molt de ricachons.
0: Ah, o sigui, tu feies de guardanens?
1: Clar.
5: Literal, sí.
1: Vale, és que monitora, clar, ha semblat una altra cosa. O sigui, eres la niñera de los niños, no?
5: Sí, total. Vale.
0: I què tal, com va anar?
5: Pues res, la boda superbé, els nens superguai, però quan vaig sortir de la boda em va estar parlant dues setmanes seguides el nuvi per WhatsApp.
0: Què?
1: Mare meva!
0: Li vas caure molt bé.
5: No sé quines intencions, però al final el vaig acabar bloquejant.
0: Però quin tipus de converses tenies amb el nuvi?
1: Clar.
5: No sé, però ell volia saber molt les converses de l'estona. Era molt raro, la veritat.
1: Però, rotllo, les preguntes eren professionals o eren en plan què estudies, què t'agrada, color preferit i tal?
5: Sí, era més
0: personal,
5: que no pas...
0: Bomba!
1: Vaya novio de pinga.
0: Pots obrir ara mateix la conversa i llegir-la per sobre?
1: Oh, si us plau,
5: per favor. Sí, perquè em van robar el mòbil i no tinc res.
1: Però qui et va robar el mòbil?
5: Pues, vols que ho digui per la ràdio? Digue-ho.
1: Sí, clar, volem. Sí, qui et va robar el mòbil?
5: Qui? Pues anant bé amb Mustafa.
3: Tomba!
1: Ah, a on, a Barcelona o a Girona?
5: A Platja d'Aro.
0: A Platja d'Aro el Mustafà et va robar el mòbil.
1: És que...
5: Literal.
1: Però va ser amb un ganivet o com va ser?
0: Per favor!
5: No, a dintre una botiga de roba, literal.
0: Jo!
1: Però tu vas veure com te'l robava o no?
5: No, me van pegar una estirada i van sortir corrent.
1: Me cago. Home, estem forts!
0: És que és heavy,
1: Prou ja. No, ara fora conyes. Prou de robar. A tothom us ho diem. Ja sigueu Mustafàs o no, prou de robar. En sèrio, prou ja. Que la gent està tranquil amb les seves coses i les coses se les ha guanyat la gent. No robeu.
0: És veritat. Prou de robar. No, ara, és veritat.
1: És veritat.
0: Mira, l'altre dia estava al metro i quasi m'ha robat el mòbil també a mi.
1: Mira, també és cert,
0: no,
1: sí.
0: No, és veritat.
1: Sí, això és cert. Això
0: ja.
1: No.
0: I també està jo amb Mustafa.
1: És que, no, en sèrio, a tothom qui robeu, sigueu nens, grans, de la forma que sigui, ja siguin estafes, la gent es guanya les coses a base d'esforç i feina. Deixeu-los en pau. Si voleu robar al Mercadona un tros de pizza, doncs pues vale, mira, jo què sé. Però al final, si robeu a particulars, aquesta gent ho lluita per viure la seva persona. Prou ja.
5: Ben dit.
0: Sara, si vols pots dir tu també el teu speech.
1: Sí, exacte.
5: No, jo... És que ja em censurarien.
1: No,
0: Sara, aquí no censurem. Digues pensa que la gana.
1: Clar, aquí només censurem nosaltres i no ho faríem. Amb ningú, eh?
5: No, és que sap greu, perquè
0: Sara,
5: sempre
0: Sara,
5: estan els mateixos.
0: Qui són els mateixos?
5: Els de cap a baix.
0: Què vols dir, els de cap a baix?
1: Ah.
5: Bueno, els francesos també deixa'ls anar, t'haig de dir.
1: Els francesos?
5: Sí,
1: també roben els francesos, els guiris que venen
5: segur,
1: aquí?
5: Segur.
0: No, segur. Jo crec, et veig convençuda per una altra cosa, Sara. Què estaves dient abans?
5: No, res, ja m'he passat.
1: Bueno, no, oye, en qualsevol cas, robi qui robi, no robeu. ¿Vale?
5: Que no robin, exacte.
1: No robeu.
0: I ara, Sara, que tens un mòbil nou, te l'has hagut de comprar tu o què va passar?
5: És que aquell malavia que vaig de comprar feia res, em feia molta il·lusió perquè
0: no
5: era
0: pot ser, en sèrio,
1: a sobre.
5: Sí,
0: la veritat.
5: Sí.
1: Pues no sé.
0: Després si... vas mirar la localització, on estava el mòbil, on anava el mòbil?
5: Sí, va aparèixer a Barcelona i després ja va desaparèixer.
0: Vaja.
3: Tomba.
1: És que a Barcelona hi ha moltes botigues que això, que et fan el... te quiten el traqueteo i així el mòbil ja queda tal i treuen les peces i tal. I les botigues, evidentment, no és l'Apple Store ni la,
0: no?
1: Ni la Vodafone.
0: Ah, no?
1: No. Et trobes el Revolt?
0: Per favor!
3: Tomba.
0: Bueno, Sara, crec que estaràs contenta amb nosaltres avui, no?
1: Sí.
5: Molt contenta.
0: Vale.
1: Bueno, jo si et robés algú...
5: Avui sempre, però si... sou els millors.
1: Si et robés algú, Sara, seria el cor, res més.
0: Oh.
5: Ai, te'l regalo.
1: Dios, per favor, la Sara va calenta. Que no sóc el que es casa, jo.
0: Vale, pues res, gràcies, Sara, per trucar-nos i per dir que t'has robat el mòbil. El mòbil.
5: A vosaltres.
1: Per favor, estem censurats. Nosaltres sí que ens censuraran. Oye, si vol trucar algú i parlar-nos de robatoris...
0: També.
1: També podeu fer-ho,
0: també,
1: eh?
0: També. Vinga.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Așa se malade, moveți do a través del flash urban.
1: Malade, le chebe blanc.
0: Fai temazo, eh?
2: Yeah.
0: Les 10 i 20, de seguida anem cap al telèfon. Abans, però, hem de trucar a una noia que es diu Nerea, que ens ha arribat un WhatsApp de part del seu nòvio, que està molt enamorat d'ella i li vol expressar en directe el seu amor. Vale?
3: Sí, l'àudio, prepareu-vos, perquè bona xapa. Sí. Esperem que la Nerea ens agafi i escolti la xapa tal com hem fet nosaltres.
0: Mentrestant, també, si algú de vosaltres li vol enviar, no fa falta per casar-vos, eh, sinó un missatge d'amor a la vostra parella o a algun familiar. Vale?
3: Sí, exacte. Bé. O algú que encara no és parella, que teniu un rotllo així i que voleu ser parella, bé, també ho podeu fer.
0: Ens ho podeu fer a través del WhatsApp i nosaltres posarem la maquinària en marxa. El WhatsApp és aquest.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69. Envieu.

0: la molestem, però nosaltres la molestarem.
1: Clar, clar.
0: Així que anem a marcar de nou el telèfon i a veure si ara sí que oficialment ens l'agafa.
1: A veure, tornem a trucar al a la Nerea.
0: Molt bé.
1: Molt bé, la Nerea. Ens està esperant. Ara. Bé.
2: Hola.
1: Hola, Nerea.
2: Sí, soy yo.
1: Hola, Nerea, què tal? Et truquem en directe des del Flash Urban, de Flash FM.
0: Hola, Nerea.
1: Què tal?
2: Hola.
1: Hola.
0: Ens coneixes el programa o no?
2: Digue'm.
0: Coneixes el programa? El coneixes o no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Vale, vale. Tens la tele posada? Pots baixar el volum de la tele i estar per nosaltres, per fi, que tenim un missatge per donar-te en directe.
0: Sí.
2: Sí, digue'm.
1: Vale, perfecte. Tu coneixes algú que es diu Manel?
2: Sí, la meva parella.
1: La teva parella, vale.
0: Bé, això és bo, comencem bé, de moment el té ubicat.
1: Està bé, està bé. Quant de temps portes amb en Manel?
2: 10 anys.
0: Mare meva!
1: Déu-n'hi-do.
0: Per favor.
1: Vale, pues el Manel en directe ens ha enviat un missatge. Estigues molt al loro, perquè l'escoltarem tots junts, vale?
0: Vinga.
2: Vale, va.
1: Vinga, va, escoltem-lo.
3: Hola, sóc el Manel. Li volia dir unes paraules a la meva parella. No és per casar-nos, però... d'aquí poc fem 10 anys junts i hem passat per moments difícils, la relació, moments bons, moments dolents, però sempre hem sortit endavant. I crec que ara estem en un moment de la relació estupendo, que hem passat moments fa poc molt dolents i hem sortit endavant i crec que ara més que mai estem units, estem junts i la relació s'ha fet més forta i bueno, li volia dir que des de fa 10 anys que és l'amor de la meva vida, des d'aquell dia que ens vam conèixer a Granollers, i res, poc més que dir-li que ja no sàpiga, no? És una persona allà indispensable a la meva vida, l'estimo moltíssim, daria tot el que fos per ella.
1: Vale.
3: Desitjo que sigui la mare dels meus fills i en un futur doncs, poder-me casar amb ella. Ara per circumstàncies de la vida no estic vivint amb ella, però sé que en un futur tornarem a viure junts. I és el que desitjo.
1: Molt bé.
3: Vale? Vinga, moltes gràcies. I el seu nom és Nerea i que l'estimo.
0: Ho sabem, ho sabem. Sí.
1: Nerea, què et sembla aquest missatge que t'ha fet el teu nom?
2: Que bonic.
0: Què tal? Què us va passar? Que veu estar malament fa poc. Què va passar?
2: Bueno... que...
1: Cuernos.
2: Ens van separar.
1: Què vols dir?
0: Us van separar? Ah, perquè vivíeu junts?
2: Sí, i vam vendre el pis i, bueno, i teníem que anar, pues, ell amb la seva mare i jo també.
1: Ah, vale, però no era qüestió de cuernos ni res, no?
2: No.
1: Ah, vale.
0: O sigui, us han fet vendre el pis, no? I aleshores, doncs, ara esteu cadascú amb la vostra família seguint planejant futur junts, no?
2: Sí, és que el pis són molt car ara.
1: Ja, són molt
2: car. Avui en dia i no podem.
1: Clar. Bueno, pues res, Manel ens ha fet arribar aquest missatge i t'hem hagut de trucar en directe per expressar doncs, l'amor que sent en Manel cap a tu.
2: Moltes gràcies.
0: I ara també nosaltres sentim aquest amor per vosaltres.
1: Us
0: estimem molt.
1: Sí.
2: Moltes gràcies.
1: I en Manel, si t'està escoltant ara mateix en directe, digue-li alguna cosa, no?
0: Clar.
1: També corretar
2: pues
1: alguna cosa.
2: Res, que jo també vull formar una família amb ell.
0: Bé,
2: i casar-nos quan puguem.
1: Que bé!
0: Tiempo al tiempo, tot arribarà, però el que serà etern és el vostre amor.
2: Moltes gràcies.
1: Bueno, Nerea, esperem alegrar-te una miqueta aquest dilluns amb aquest missatge.
2: Gràcies, adéu.
1: Adéu. Molt bé, que cupidors que som, de veritat.
0: Som molt d'ajudar al poble i el poble es deixa ajudar per nosaltres.
1: Pues si voleu fer un missatge com aquest, vale, ens heu de fer arribar a través del WhatsApp de la ràdio.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Abans hem fet una parella per casar-se, ara amb una parella perquè simplement s'estimen i prou. No fa falta que s'ajudi a casar, vale?
0: Oye, i si voleu deixar amb la parella, també.
1: També.
0: Feu-nos servir.
1: encantaria.
0: Seria molt covard, però molt divertit, per part vostra.
1: I per nosaltres ens donaria...

0: Vamos, el contingut de l'any, saps?
1: Encara més audiència!
0: Bé!
1: La volem tota!
0: I també que no fa falta que sigui qüestió de parella. Si li voleu enviar un missatge maco a la vostra mare o al vostre pare o a la vostra àvia, també, que no fa falta que sigui de parella només, vale?
2: Sí, podeu fer, o algun company de pis que sempre es deixa els tàpers podrits a la nevera i li voleu deixar un recau, també ho podeu fer també servir, aquest programa, eh?
0: Molt bé. I ens inventem això que s'acaba la temporada, ara.
2: Déu-n'hi-do.
0: Veus que bé?
2: Ara.
0: És que clar.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-6868.
4: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: sentido de lo bona que és aquesta cançó. És el BL, amb això que es diu No tiene sentido. Les 10 i 33 minuts, tens el telèfon obert ara mateix si vols trucar-nos.
1: Truca'ns ara, 93 545 68 68.
0: Com es dirà la següent persona que trucarà aquesta nit?
2: Va, hòstia, molaria aquest joc, a veure si endevinem alguna. Jo dic que Mireia.
0: Mireia.
2: Mireia, tu?
0: Jo diré Pau.
2: Vale. Uf, Pau m'agrada perquè fa molt que no truca un Pau i podria ser un bon moment.
0: Vale.
2: Buah, pues no, va. No, truqueu les Mireies. Mireia, truca.
0: Que truqueu un Pau.
2: No, Mireia, truca.
0: Ara ha de trucar gent random a veure si es diuen Mireia o Pau.
2: Uf, jo vull que truqui Mireia, eh?
0: A veure.
1: 93 545 68 68.
0: Creus que trucarà algú ara mateix que es dirà Mireia o Pau?
2: Jo crec que hi haurà Mireia que trucarà.
0: Sí?
2: Jo crec que hi ha més Mireies que Paus, escolta.
0: A veure.
2: Sí, sí.
0: Hola.
3: Hola, em dic Pau.
0: ¡Vamos! Merda. ¡Vamos!
2: Joder.
0: ¡Vamos!
2: He apostado todo mi dinero.
0: ¡Vamos! Pau, des d'on ens truques?
3: Jo el truco des de Girona.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, Pau.
2: Sí. Estiguem en Pau.
0: Bueno, ha baixat tant el volum que ens ha penjat. Sí. Molt bé, Pau, gràcies.
2: Es pot fer això de baixar tant el volum que fa? Taca, saps? No? Com un golpe seco.
0: Molt bé, gràcies, Pau. A veure. Hola? Hola? Hola?
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Mireia.
2: Vamos, vamos, he guanyat, vamos.
0: No, he guanyat jo, sí, perquè,
2: no, perquè ha penjat.
0: Que t'acallis.
2: Vaya remuntada, bro.
0: Mireia,
4: no, guanyen
0: les Mireies, guanyen les Mireies.
2: Mañana también en España.
0: Per favor, Mireia, com estàs, guapa?
2: Vamos.
4: Bé, surto de treballar i com sempre us escolto.
0: Que bé, de què treballes, Mireia?
4: Jo estic en una empresa alimentària.
0: Ah, tu alimentes a la gent, Mireia.
2: Hòstia.
4: Bueno, indirectament sí.
2: Ah. Però de què és l'empresa?
4: De aliment.
2: Ja, coño, què putos alimentos? Me cago en la leche.
0: La Coca-Cola.
2: Clar, no. De què
4: no,
2: és?
4: No, aliments embotits.
2: Embotits?
0: Embotits. Oh, quina gana que tinc, Mireia.
2: Mireia, una cosa. No, si ets tan no. fan del programa, com no has pensat en aquest any sencer que ha passat de no portar-nos uns embotits?
0: Ni un salchichón, Mireia, ni un salchichón.
4: Hòstia, que no tinc la vostra direcció.
0: Passeig de Gràcia 55, novena planta, Barcelona.
2: Exacte.
4: Vinga, va, ja us enviaré un pernil salat.
0: Molt bé!
2: Ara!
0: Molt bé!
2: Ara!
0: Molt bé!
2: Bueno, pernil
0: però
2: salat...
0: Però posa o... Miquel i Tomàs, que no sí. després ho mengin els al...
2: Els del Vaparí, que ens ho robaran, aquí.
0: Exacte,
2: els
0: que s'ho mengen tots, saps?
4: Vale,
2: bueno, avui
4: vale.
2: hem robat croissants al Marc, però bueno... Ah! Mireia, en qualsevol cas, volem un assortiment de per fer un tast de tot.
0: Vale, Mireia?
4: Vale, va, perfecte.
0: Vinga.
4: Vale.
0: Adéu, Mireia. Adéu, cari.
2: Venga, reina.
0: Hola, bona nit.
2: Vamos, embutidos.
5: Hola, bona nit. ¿Me puedes dedicar una canción, por favor?
0: No, com et dius?
2: Dios mío.
5: ¿Cómo?
0: Com et dius? Per favor.
2: Què passa? La gent està a borde, avui.
0: Oh.
2: Menos mal que hem tingut a la Mireia, que ens porta embotits i es diu Mireia.
0: Per favor. Bueno, però ha trucat al Pau primer.
2: És veritat, però ha penjat.
0: Bueno, però he guanyat jo, perquè ha trucat al Pau.
2: Però ha penjat, llavors.
0: Vale, canviem de nom.
2: Vale. Jo dic Sílvia.
0: Jo dic Marc.
2: Vale. Tu vas a partius i jo, tia, és curiós, eh? A veure...
0: Ni polles.
2: A veure, no, és veritat, en dues ocasions, mira.
0: Vale, Sílvia o Marc? A veure, hola.
6: Hola, molt bones, em dic Marquitos.
0: Toma!
2: No, però...
0: Toma!
2: No, ha dit Marquitos, no Marc.
0: Bueno, perquè...
6: Bueno, Marquitos, Marc és el mateix, no?
0: Ah, veus? He guanyat un altre cop.
2: No estic d'acord, perquè si truca una gent i es diu Silvana, no és Sílvia. No, Marquitos no és Marc.
0: Bueno, comparis Silvana amb Sílvia, Marc.
6: Bona nit, que vagi bé.
0: Adéu, Marc.
2: Adéu, Marc. No, Marquitos.
0: Bueno, tornem a fer-ho.
2: Vale.
0: Que era Marc o què?
2: O Sílvia.
0: O Sílvia.
2: Mira com confons els oients, eh?
0: Sílvia o Marc?
1: 93 545 68 68.
0: Ho faig per tu, perquè jo ja he guanyat perquè he trucat al Marc.
2: Marquitos.
0: No?
2: Pots no fer trampes, bro.
0: Saps que jo tenia una rata que es deia Marquitos?
2: Hòstia, doncs mira.
0: T'ho juro.
2: Ara ens ha trucat.
0: Hola?
7: Hola.
0: Com et dius?
7: Sergi.
0: Vaya pinga.
2: Sergi, però... Bueno, Sergi, Sílvia, Sergi...
0: Que te callis.
7: Home, perquè no trieu bé els noms, heu de triar noms més macos.
0: Va, clar.
2: Vaya xule putes, no?
0: Vale, tio, adéu, Sergi. Hola?
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Cuidao.
8: Marc.
0: Bé! Toma!
2: Oh, els nens no poden trucar. A partir de les 9 els nens no truquen. No compta. La trucada no compta.
0: No, saps perdre.
2: No.
0: Saps perdre.
2: És un nen... No, penja, el que el CAC vindrà. Nen, no pots trucar a partir de les 9.
0: Gràcies, Marc, per trucar.
2: No!
0: No, saps perdre. Hola? No, saps perdre.
2: No, ha dit Sílvia, no?
0: Vale, canviem de nom.
2: Una altra.
0: Jo dic Jaume.
2: Jaume, va, jo ara vaig als tios. Jo diré Josep.
0: Vale. Hola. No, Jaume o Josep? Jo dic Jaume, eh? I el Tomàs Josep. Yes!
2: Jo crec que ara guanyarà... Crec que guanyarà el Jaume, ara, mira.
1: 93, 545, 68, 68.
0: Hola.
9: Hola, estoy Mohamed.
0: Mira, Mohamed, no, quasi.
2: Que raro que no haguem dit aquest nom.
0: Hola.
10: Hola.
0: Hola, com et dius?
10: A Josep.
2: Vamos. ¡Vamos!
0: ¡Vaya pinga!
2: ¡Vamos! Vaya ¡grande, pinga. Grande, Josep!
0: ¡Vaya pinga!
2: ¡Grande!
0: ¿Hola?
2: ¿Y las penjat?
10: ¡Hola!
0: ¿Cómo et dius?
10: Borja.
2: ¿Borja?
0: ¡Vaya no. pijo!
2: Buscàvem a Josep o Jaume, Borja.
0: És que mira que no diem...
10: Bueno, però he trucat perquè mai truco.
0: Et diré una cosa, Borja. És un nom que mai haguéssim dit, perquè ningú es diria Borja, va i ens toca un Borja.
2: Ja, és veritat,
0: abans a Jaume o Josep, saps?
2: Sí, sí.
10: I lo malo?
2: No,
0: res, no, de malo res.
2: Zero dolent, si el meu germà i el meu pare es diuen així.
0: És veritat.
2: Que...
10: Ben fet.
0: Molt bé. Vaya adeu. Pijo.
2: Borja, adeu.
0: Hola.
11: Hola.
0: Com et dius?
2: Josep.
11: Borja.
2: Ah,
0: una polla.
2: Una altra Borja. Mentida. Però si ets una tia, no?
11: Veritat.
0: No,
2: és un
0: mentira.
2: Nen. És el d'abans, veus? No compta aquesta trucada.
0: Vale, canviem. Jo ara diré Maria.
2: Hola, bon nom, és molt genèric, cabron. Vale. Tiro per Jesús.
0: Vale, Maria o Jesús?
2: El cos de Crist.
0: Ah, bueno, clar, el pare o el fill o la mare.
2: Exacte. Molt bé.
1: 93 545 68 68.
0: Hola.
11: Hola.
0: Com et... No, tu, el nen. És el nen.
11: No.
0: Ah, com et
11: dic? Maria.
0: Vamos!
2: Ah, ets una noia?
0: Vamos!
11: Sí.
0: Els estic guanyant tots.
2: No, abans he guanyat sí. jo amb el Josep.
0: 3 a 1.
2: No, home, no. Bueno, sí, 3 a 1, vale.
0: Maria Cari, des d'on ens truques?
2: Hija de puta.
11: Hola, gràcies.
0: Ah, doncs ja està. Hola.
2: Bona oient.
11: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
11: Jo em dic Helena.
2: No, compte. Empate. Empatxi.
11: Helena. No, jo li volia... Digue'm.
2: No, què vols? Ja que truques, parla.
11: Ah, jo li volia dedicar una cançó a la meva parella.
0: Aquí no se demanen cançons, Helena. Vinga.
2: No vals ni pel caldo.
0: Per favor. Per favor.
2: Déu meu, senyor.
0: Va, que arriba Omar Cors. Això es diu Fore per tu, Gantel.
1: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: O Flow y Omar Kurz al Flash Urba.
1: Vaya flow, bro. Vaya flow. Ah. Aquí ya estem a punt d'acabar, mare meva. Déu-n'hi-do.
0: Hem de quadrar 3 minuts.
1: Bé. Doncs jo quadraria... Jo quadraria aquests 3 minuts, a part amb aquesta cançó meravellosa, amb un favor que tu volies demanar als oients, no?
0: Ah, sí. Ho farem aquesta cançó de fons, ¿vale?
1: Vamos.
0: Demà a partir de les 9, què passa, Tomàs, a les 9 demà?
2: Pues mucha atención, porque mañana a las 9 juega España-África, quiero decir, España-Francia.
0: Dios, semblas al Rajoy.
2: Bueno, ahí estamos. Somos amigos, ¿eh? De hecho,
0: ¿ah, sí?
2: Nos vamos de tapa.
0: Por favor.
2: Cada domingo a ver el fútbol con mi Mariano.
0: Vale, vale.
2: Me come el ano.
0: Por favor. A veure, demà de 9 a 11 juga a Espanya.
1: Sí.
0: I nosaltres volem que molestar la gent.
1: Exacte. Vale?
0: Si tu tens un familiar, un nòvio, una nòvia, un cosí, un germà, i tu ets molt cabron, i vols que truquem al teu familiar o amic en directe, només per molestar-lo, i dir, mira, truquem a part del teu cosí en directe al Flash Urban, només per molestar-te a mig partit.
3: Por joder.
0: I ja està.
3: Literal, por joder un poco.
0: I punto. Sí, sí, sí. Estàs a mig partit, és la semifinal, i sabem que estàs super... Però truquem per molestar-te.
3: Així de clar.
0: I punto.
3: Llavors, ara mateix, ens heu de començar a enviar whatsapps al 699-69-69-69 dient vull fer la broma del partit i posant el número de la persona en qüestió.
0: I ja està.
3: I si voleu posar el nom, perfecte, i si no, ens la pela. No cal ni saber el nom de la persona.
0: No, només molestem.
3: Hola, sí, venim a donar pel cul, bàsicament. Ja està.
0: Ja està. Doncs pues vinga, si vols, sé tu... La víctima no, sinó la persona que ho demana.
3: La graciosa.
0: Doncs envia'ns un whatsapp.
4: Envia'ns un whatsapp. 699-69-69-69.
0: Ja ens la passarem molestant a la People demà, a mig partit.
2: Madre mía, Paco, qué ambientazo mañana con nuestra broma a los oyentes, eh?
0: Demà ens odiaran bastant, eh?
3: Demà ens odiaran bastant. Nosaltres també mirarem el partit, evidentment.
0: Ah, sí, també. Molt bé, tindrem un programa de best moments, eh? Molt bé, eh?
3: Ara, ara.
0: Sara! Que ens anem de vacances la setmana que ve!
3: Vamos! Bueno, jo encara no.
0: Va, que marxem.
3: Sí, ja
0: amb el midia de la 11.
3: Ai, Dios.
5: Bona nit.
0: Hola.
5: En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: Doncs el 18 de febrer del 1933.
3: Me n'alegro.
5: I el número de la sort, el...
3: El 8, el 8.
0: No.
3: Hòstia, el 4.
0: No.
3: És un 2 salvatge?
0: No.
3: El 12.
0: És que no l'encertes mai.
3: 7.
0: Sí, és el 7.
3: Sí, és el meu número. ¡Vamos! He ganado, he ganado. Sí,
0: no, has guanyat.
5: Resulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
3: Gràcies.
5: Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Tu creus que al setembre, després de les vacances, ens renovaran el programa?
3: Jo penso, vull creure que sí. Després de totes les denúncies i cagades en la puta que hem fet, jo penso que encara ens volen aquí.
0: Tu creus?
3: Home, és que recordem que som líders d'audiència, eh?
0: Ai, som líders!
3: Som líders!
0: Som líders! Que bé, doncs va, marxem. Marxem perquè som líders.
3: Va, va, va, va, va!
0: Adéu, Tomàs!
3: Adéu, Miquel! Adéu, xavales!
0: Fins demà!

0: passen coses com aquesta.
1: Quina és la millor platja de Catalunya?
2: La millor platja de Catalunya és la banyera de la Russa, que està per Calella de Palafrugell.
1: La banyera de la Russa, es diu la platja.
3: És mi banyera, bienvenido. Bienvenido a mi banyera. Aquí cliente siempre satisfecho.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Bele i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
3: Oye, la vi.
4: Oye, la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Nueva York.